T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

0: Assajarem algun dia o no?
1: Bueno, clar, traiem agenda.
0: Jo l'agenda la meva la tinc mullada. Com?
2: Que cabrón.
3: Sí, cansa molt.
4: La banda.
3: Perdó.

0: Radio, ¿verdad? 107.9.
1: Yo busco. ¿Y tú?

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.
1: Se llama el blues del autobús.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Good job!

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

rescue me? Would you rescue me?

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: fàcil.
1: Està de puta, compte'm, això. No és fàcil, eh?
2: Jo m'he rigut, tio, és que no puc.

0: Moltes gràcies.
1: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: 어때 저리 봐야 어때 저리 봐야 어때 저리 봐야
1: I'll say.
0: A show on Jada.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Thank you.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: graciosa. Sensei.com.
1: Jo l'escolto. I tu?

Hola, sóc la Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

0: mientras sigas buscando donde no estás, mientras llega el invierno y piensas que nada es igual.
1: Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: TV3 Ràdio. Informatiu Matí. Anselm López.
1: Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dilluns, dia 20 de juliol, dia de celebració, perquè després d'un partit agònic de passar pena, Espanya va alçar el seu segon mundial.
2: Pilota de Ferran. Ferran que la penja. Final, final, final, final, final, final, final, final, final, final.
1: I així ho varen viure a IB3 Ràdio, una victòria per la mínima per 1-0 contra Argentina, gràcies a un gol de Ferran Torres a la segona part de la pròrroga. Ha estat una nit llarga, com dèiem, de celebracions arreu de les illes. Això, per exemple, era fa només unes hores, poc després d'acabar el partit. Era a la plaça de les Tortugues de Palma. Marta Sampas, bon dia.
3: Bon dia. La selecció espanyola és campiona del món gràcies a un gol de Ferran Torres al minut 106. El 19 de juliol de 2026 ja és història del futbol espanyol. Espanya, 16 anys després, ha tornat a aixecar la Copa del Món. En una final en la que els de Luis de la Fuente varen ser superiors amb infinitats d'oportunitats, la victòria va arribar finalment a la pròrroga. La segona estrella ara sí, ja està brodada la camiseta de la selecció, que posa així la cirereta a una participació excel·lent a un Mundial. A més, Espanya tanca el campionat amb tan sols un gol encaixat. Ahir, a la final, va ser superior a una Argentina que es va quedar amb 10 futbolistes des del minut 93 per mort de l'expulsió d'Enzo Fernández. Ja a l'inici de la pròrroga, polèmica arbitral amb el gol anul·lat a Nico Williams al minut 97 per una suposada falta prèvia dins l'àrea. Com dèiem, al 106 ja arribava el gol de Ferran i al 113 Ferran de nou marcava un segon gol que no va pujar el marcador per fora de joc. El 2010 va ser Andrés Iniesta i ahir l'heroi va ser Ferran Torres, que amb assistència de Nico Williams feia embogir tot un país. A les Balears la festa va ser grossa, la més multitudinària, a Palma, amb més de 20.000 persones al recinte de Son Fusteret. L'altra cara de la moneda se la queda Argentina perquè la final d'ahir suposa l'adeu de Leo Messi amb la selecció a un Mundial i també l'adeu del seleccionador Lionel Scaloni.
1: I de tot d'un ho ampliem, tot d'una vos n'oferim tots els detalls d'aquesta final del Mundial. Abans, però, vos explicam altres qüestions destacades de l'actualitat. I ho feim amb la mirada posada a les carreteres perquè el Consell de Mallorca es reuneix avui amb les empreses de lloguer de vehicles, això quan la institució insular es troba en ple procés per posar un límit a l'entrada de vehicles.
4: La primera passa és quantificar la flota actual. De les dues grans patronals del sector, n'hi ha una que quantifica el seu volum de vehicles en 45.000 a hores d'ara, mentre que l'altra diu que ha d'esperar a final de temporada per fer el recompte.
1: I un home ha estat detingut com a presumpte autor d'un atropellament mortal a la carretera de Cala Mesquida, a Capdepera.
4: La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació i ha confirmat que el conductor hauria donat positiu en la prova d'alcoholèmia. El sinistre va ser a primera hora, ha estat a primera hora, de les 7 del matí, quan la víctima, que s'allotjava en un hotel de la zona, anava a peu per la via.
1: I també ha estat detingut un altre home com a presumpte autor d'un delicte d'agressió sexual a un menor.
4: Li hauria subministrat substàncies estupefaents i alcohol, tot això amb l'excusa de veure un partit de futbol a un local a la platja de Palma. Aprofitant l'estat de la víctima, li hauria realitzat tocaments de caràcter sexual.
1: I si no hi ha cap acord de darrera hora, avui vespre començarà la vaga indefinida del servei de recollida de fems de Sóller.
4: El representant dels treballadors i de l'empresa Sóller 2010, depenent de l'Ajuntament, es tornaran a reunir avui a les 9 del matí en un darrer intent per evitar aquesta aturada.
1: I pel que fa al temps, avui tenim una nova pujada de la temperatura amb avisos taronges a l'interior i al nord i nord-est de Mallorca, grocs a la resta de les Balears. Avui, per tant, nova jornada de temperatures altes. Margalida Ribas, bon dia.
5: Bon dia, jornada marcada per la calor intensa. Les temperatures tornen a pujar lleugerament amb màximes que fregaran o fins i tot...
6: Mira, si s'escucha tan la luna, loco. Esto es una fiesta, loco.

Así que, ¿verdad?

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

i acaricies la glòria amb la punta dels dits. Ets immortal. Estigues llest per caminar les fosques, per viure sol, per dormir al ras. Ja tens l'amor, t'has cansat de buscar-lo,

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: vida, de verdad. Sensei.com.
1: Yo, Moscow. ¿Y tú?

Artà té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jartanencs. Artà en Joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport artanenc. Som en Pep Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artà vos oferim Artà en Joc.

Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

0: Són les 9, ara repassam els temes més destacats d'aquest matí de dilluns i avui el protagonista és l'esport. Espanya va guanyar a nit passada a Argentina i va aixecar la seva segona Copa Mundial de Futbol, un partit que es va seguir pràcticament arreu del món, també a Palma. Primer va ser Sant Fusterat i aquest que sentíeu era l'ambient més tard a la plaça de les Tortugues ja per celebrar aquesta victòria. Marta Sampas, bon dia.
1: Bon dia, la festa no s'atura. Espanya aterrarà a la una a Madrid amb el segon títol mundial aconseguit ahir després de guanyar l'Argentina per 1-0 en gol de Ferran Torres al minut 106 de la pròrroga. La selecció ha signat un campionat excel·lent destronant a la final a la que fins ahir era la vigent campiona, encaixant tan sols un gol en tot el campionat i superant seleccions com Portugal o França. Sentim l'autor del gol de la victòria, Ferran, el seleccionador Luis de la Fuente i també a Nico Williams.
2: El gol ha sido de 47 millones de personas, no ha sido mío ni de los 26 jugadores que formamos aquí. Yo creo que hoy el destino estaba escrito, estaba hecho para que ganásemos, lejos de nuestra gente, pero los hemos intentado hacer sentir lo más cerca posible.
3: Ahora sí estoy muy emocionado. Después de haber echado la vista atrás, pensando en ellos, hemos hablado mucho con los jugadores, mister, me decían, hemos ganado todo, todo, y eso es maravilloso.
4: Es el día más feliz de mi vida, por todo lo que he pasado este año. Espero que mucha gente lo esté celebrando igual que yo.
1: Com dèiem, està previst que la selecció i el trofeu de campions del món aterrin al migdia a Madrid. A les 4 i mitja la selecció arribarà a la Casa Real, després visitarà Moncloa i sobre les 9 del vespre s'espera l'arribada a Cibeles després d'un recorregut pels principals carrers de la capital que començarà a les 7 del capvespre.
0: La selecció espanyola, per tant, que ja torna de Nova York, mentre que avui a les 12 a Palma hi ha una cita destacada per avançar en la limitació de l'entrada de vehicles a Mallorca. El mateix dia que reuneixen el Consell i les empreses de lloguer de vehicles, vos avançam que una de les dues grans patronals, AEBAP, quantifica la seva flota a l'illa en prop de 45.000. L'altra, Valeval, esperarà a lliurar el nombre de vehicles a finals de temporada.
5: Ramon Reus, president de la primera d'AEBAP, admet que el rentacar en part han contribuït a la saturació, però alhora avisa que la retallada de flotes de lloguer no resoldrà tots els problemes d'accés de trànsit. Hem de pensar que els vehicles en circulació, el rentacar, representen entre un 10 i un 15% dels vehicles en plena temporada.
6: Seran més o menys els cotxes nostres que tindrem. Seran doncs, un 40-45.000 cotxes que tenim a tot Mallorca.
0: El conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, Joan Simonet, ha avançat en una entrevista a l'Informatiu Matí que la llei agrària entrarà en vigor abans del final de la legislatura. Una norma per combatre, diu el conseller, les vulnerabilitats del sector primari.
7: En aquests moments ja hem revisat totes les al·legacions. La veritat, hi ha hagut moltes aportacions, moltes d'elles molt positives per part del sector, que s'han d'incorporar. Això d'una feina, perquè és una llei que té més de 220 articles, és una llei densa.
0: I tot això en un dilluns que ha estat marcat de nou per l'arribada de pasteres a les Balears. N'han localitzat dues aquesta matinada amb 39 persones a bord.
5: A la primera n'hi anaven 14, que han estat rescatades prop de les 2:25 minuts de la matinada. Ha estat prop de Sant Josep de Sa Talaia, a Eivissa. Poc després, a les 6, n'han interceptat poc abans de les 6, volen dir, n'han interceptat una altra, ha estat el sud-est de Formentera en aquest cas, i anaven 25 persones a bord, totes elles d'origen magrebí.
0: I just en aquesta hora, a les 9, està previst que es reuneixin els representants dels treballadors i de l'empresa Solla 2010, que és la companyia de recollida de fems de Solla, per evitar la vaga indefinida que està convocada per avui mateix. Si no hi ha acord, aquestes aturades començarien avui mateix, avui hora baixa, a les 10 del vespre. Així hem arribat a les 9:04, tot d'una comença el programa El Dia, aquí, a IB3 Ràdio. Amics, que passeu un bon dilluns.
8: Més informació a ib3notícies.com.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: nadie.
1: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon dia. Nou intent de desnonament previst per avui de matí al barri de Sant Gotleu, a Palma. Un llançament que afecta una família amb dos fills menors, un dels quals té autisme greu. Neus Pericàs es troba al lloc dels fets. Quin és l'ambient? Quina és la darrera hora? Bon dia.
2: Bon dia. Ambient crispat aquí a Sant Gotleu per aquest desnonament que havia de començar a les 9:30. De moment, però, encara no ha vengut ni la policia ni la comissió judicial. Hi ha un grup de protestants de 7 persones que formen una barrera humana davant la porta perquè ningú no pugui entrar, i els veïnats també estan mostrant el seu interès per aquest fet. La plataforma Stop Desnonaments Mallorca afirma que la propietat de l'immoble va passar de Building Center a Coral Homes i que posteriorment va ser venut a un inversor particular que ara reclama el desallotjament. Ho explica el seu portaveu, Joan Segura.
3: Duen aquest habitatge molt d'anys, tots els veïnats els estimen, els reconeixen, els volen com a veïnats. Primer s'han d'enfrontar a Building Center, una empresa de la Caixa, després a Coral Homes, una empresa també de la Caixa, i ara s'enfronten a un inversor particular que diu que ha comprat per viure ell i que s'ha ficat enmig d'aquesta brega entre ells i els fons voltor per ells aconseguir una alternativa.
2: L'organització sosté que la família havia intentat arribar a un acord per regularitzar la seva situació i critica que no s'hagi aplicat la disposició transitòria tercera de la Llei Estatal d'Habitatge. De moment, no ha transcendit la versió de la propietat ni del jutjat sobre aquest cas. Mentrestant, seguirem pendents d'aquest desnonament.
1: I un altre focus informatiu de la jornada és la reunió entre el Consell de Mallorca i les empreses de lloguer de vehicles. Una de les dues grans patronals, AEVAP, quantifica la seva flota a l'illa en prop de 45.000 vehicles, i l'altre, Valeval, espera lliurar el nombre de vehicles a finals de temporada.
4: Ramon Reus, president de AEVAT, admet que els rentacars en part han contribuït a la saturació, però alhora avisa que la retallada de les flotes de lloguer no resoldrà tots els problemes de l'accés de trànsit. D'altra banda, el president de Valeval, Cristóbal Herrera, confirma que portaran les dades del dia en què s'ha arribat al rècord de cotxes de lloguer en circulació aquest estiu.
5: Seran més o menys els cotxes nostres que tindrem, seran uns 40-45 mil cotxes que tenim a tot Mallorca.
6: Al Consell tampoc li interessa conocer cuántos cotxes hay hoy o mañana y después pasado, porque ya sabes que conforme avanza el verano la flota va creciendo hasta que llega al pico. En realidad lo que interesa es saber el pico.
1: Més coses. Alguns negocis de Can Pastilla i Cal Estància a Palma xifren en milions d'euros les pèrdues econòmiques provocades per la pana elèctrica que afecta encara ara la zona des de primera hora de dissabte. Avui de matí, alguns veïnats continuaven sense llum, afirmen que se senten abandonats per la companyia elèctrica. Poncio Bodé és el president de l'Associació de Veïnats de Can Pastilla.
7: És un desastre. Nosaltres hem fet nostra feina, hem estat en contacte directe sempre, sobretot en l'Ajuntament, però, clar, GSA, si altres crisis de GSA, t'agafes telèfon a un, t'agafes telèfon a un altre, no és que m'ho hagin deixat tirats, perquè han vengut, han posat generadors i això, però a hora d'ara hi ha vivendes que encara no tenen llum.
1: I encara de l'actualitat d'avui, un nen de 13 anys ha mort a Salamanca durant les celebracions de la victòria d'Espanya al Mundial de Futbol. El sinistre ha tingut lloc a Ciudad Rodrigo, part de la Font del Poble, on es duen a terme les celebracions. Ha cedit i ha caigut damunt algunes de les persones que hi estaven de dins. Mentrestant, l'equip torna ja cap a Espanya, aterrarà a la una a Madrid amb el segon títol mundial aconseguit ahir després de guanyar, recordem, a l'Argentina per 1-0 amb gol de Ferran Torres ja durant la pròrroga, al minut 106 de partit. Amb aquesta informació hem arribat a les 10:04. És tot de moment. Més notícies a les 11.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Radio Horta 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: Un quant és de bon exemple? Fent-li veure que m'esment i tot serà univolat, que passa sense mal temps. Ses dones volen això. Si els hi anaven molt de precs, cor que vols, cor que desitges, en sortiu més malament. Com més disgust els hi donen, més vos estimen després. I sobretot, gelosia. Així s'amor més s'encén. De jou, que em duguin els bous, jo vull ser independent. Que ho sentiu? Bat aquí sa música que mana s'ajuntament. I toca signe de riego, per animar cada mes. Vinga, bullera, que és hora. Ens casat, ja ho veurem. Aquí no em volen, millor. A mig d'esplai falta gent. Tot l'amo!
1: Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia. S'ha suspès el desnonament previst avui de matí al barri de Sant Coleu de Palma. Recordem, estava previst que desallotjessin de casa seva una família amb dos fills menors, un d'ells amb autisme greu. La comissió judicial finalment ha ajornat aquesta actuació després de la concentració convocada per Stop Desnonaments Mallorca davant d'aquest habitatge. Neus Pericàs, quin ha estat, quina és la darrera hora? Bon dia.
2: Bon dia, ambient de tranquil·litat davant d'aquesta notícia rebuda fa aproximadament una hora. Una vintena de persones s'havien concentrat des de primera hora per impedir l'accés a l'immoble i la família, tot i que contenta, admet que no està tranquil·la perquè han de seguir lluitant per tenir un accés a l'habitatge. Valentín, el pare de la família, explica que han intentat arribar a un acord amb el propietari per comprar-lo.
3: Ahora todo el mundo sabe que aquí en Mallorca no hay piso para alquiler. Yo trabajo, tengo fijo discontinuo, pero nadie quiere ofrecer a mí, a mi mujer, para alquilarlo. Eso es lo que hay. Yo le he dicho, vale, si tú quieres hacerlo, alquiler, opción de compra y mejor.
2: La plataforma, per la seva part, celebra la suspensió del llançament i reclama una solució definitiva al govern que garanteixi una alternativa residencial per la família, adverteixent, a més, que resistiran tot el que calgui.
1: Més coses relacionades amb l'habitatge. Baixa el nombre d'hipoteques sobre habitatges a les Balears entre el maig de l'any passat i el d'enguany. Enguany se n'han constituït 827, que són un de 9,5% manco, que un any abans, segons ha fet públic avui l'Institut Nacional d'Estadística.
4: L'INE calcula a les Balears que es varen prestar 238 milions d'euros per a la constitució d'hipoteques sobre habitatges al maig. El tipus d'interès per al retorn del doblers va ser del 2,98% de mitjana, 7 centèsimes més que el maig de 2025 i el més elevat de juny de l'any passat ençà, amb un termini mitjà d'amortització de 25 anys.
1: Més coses. Sindicats i patronals de la mesa de negociació 0 de 8 denuncien manca de diàleg per part de la Conselleria d'Educació i, en especial, de la Direcció General de Primera Infància. Com a mesura de protesta, avui no han assistit a la reunió de la mesa de l'ensenyament concertat.
4: Reclamen la retirada de manera immediata de les dues iniciatives normatives que asseguren s'han impulsat sense negociació prèvia i que poden posar en risc l'acord per a l'equiparació salarial de les escoletes concertades de 0 a 3 anys. També demanen la intervenció directa del conseller d'Educació, Antoni Vera, i que qualsevol canvi que afecti el sector es negociï abans amb els seus representants. Són Juan Carlos Lorenzo i Marc González, el president i secretari de la mesa de negociació de 0 a 18 anys.
5: Entendemos esta intromisión por parte de la administración con esta normativa que realmente lo que hace es perjudicar el funcionamiento de los centros.
6: S'ha acabat això de que la mesa de desensenyament privat concertat sigui plat de tercera fila. És a dir, aquí hem de ser, quan negociem a damunt del sector que és majoritari en el tram 0-3, hem de ser els primers que han de conèixer la voluntat de l'administració.
1: I en els esports, de la selecció espanyola de futbol masculí ja viatja cap a Espanya amb la Copa del Mundial. Marta Sampas, bon dia.
7: Bon dia. La festa es va encetar amb el gol que va donar la victòria a Espanya, el de Ferran Torres, al minut 106 de la pròrroga, i encara no s'ha aturat. Espanya aterrarà amb la Copa a la 1 a Madrid, on celebrarà la gesta aconseguida. La selecció ha signat un campionat excel·lent, destronant a la final a l'Argentina, fins ahir vigent campiona. Sentim Rodri, elegit millor jugador del campionat.
8: Este grupo ha sido sensacional, un grupo de chicos increíble y somos bicampeones del mundo ahora. Es increíble decirlo, para mí el torneo más difícil de la historia de los mundiales y hemos sido capaces de ganar a una Argentina que tiene todos mis respetos, con el mejor jugador de todos los tiempos, hemos batido todos los récords. No se puede decir nada más.
7: Com dèiem, està previst que la selecció i el trofeu de campions del món aterri al migdia a Madrid. A les 4:30 la selecció

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més, no te pensis. Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Brown is dead.
1: Perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

gèlides, on filarten les àvigues al cim de les muntanyes. No fugir de tu, mai no podràs fugir de tu, cadascú és sempre cadascú,

0: Radio Horta 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

T'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerún, Guinea Equatorial, Gabon, República del Congo...

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Bon dia. L'equip de govern de Menorca confia que l'autoritat portuària autoritzi en breu la instal·lació de càmeres de control de vehicles al port de Mahó. Ho ha reconegut el conseller de Mobilitat, Juan Manuel Delgado, durant el ple del Consell.
1: Un ple on ha detallat que ja s'ha enviat tota la documentació i informació tècnica requerida per l'ens portuari per poder procedir a iniciar el recompte de vehicles que accedeixin a l'illa. La principal dificultat és la protecció de dades dels vehicles i ocupants. Al port de Ciutadella ja estan instal·lats els dispositius per llegir les matrícules i controlar els fluxos d'entrada i sortida.
2: Por lo que esperamos tener la autorización en breve y proceder a la instalación de la misma forma que se hizo en el puerto de Ciudadela, donde está funcionando la cámara satisfactoriamente y aportando los datos necesarios.
0: I encara de qüestions relacionades amb la mobilitat, en aquesta hora es reuneixen el Consell de Mallorca i les empreses de lloguer de vehicles per avançar en la regulació de l'entrada de cotxes a l'illa. La patronal AEVAP quantifica la seva flota en prop de 45.000 cotxes. I més coses, un 30% dels nins ibicencs pateixen sobrepès i un 20% obesitat. Alguns són tractats a l'Hospital de Can Misses amb l'Ozempic, un fàrmac que ajuda a la pèrdua del pes, però que també pot provocar trastorns alimentaris.
1: A conseqüència de l'obesitat, també pot aparèixer la diabetis tipus 2, que abans només la patien les persones majors i ara, cada vegada més, els adolescents. Per al cap de pediatria de l'Hospital Can Misses, Bartomeu Bonet, els problemes principals dels al·lots que pateixen problemes de pes són les hores d'exposició a les pantalles i la falta d'exercici.
3: És una cosa bastant comú veure nenes amb obesitat, molt important, i són nenes que poden ser molt difícils de manejar, perquè són nenes que els costa molt fer deport. Pensa que s'estima que molts adolescents estan una mitja de 6 hores en les pantalles. Si tu estàs 6 hores en les pantalles, més l'escola, més tal i qual, vol dir que estàs pràcticament tot el dia assegut sense moure't. O sigui, el problema perquè el que més obesitat avui en dia és la falta d'activitat física.
1: Bonet insisteix en la importància que els més petits es moguin, facin exercici i no estiguin moltes hores asseguts amb les pantalles.
0: El conseller d'Educació, Antoni Vera, es mostra sorprès amb la plantada d'avui per part de la patronal dels sindicats que avui no han volgut participar a la mesa de l'escola concertada perquè denuncien que no se'ls té en compte. El conseller Vera ha dit que la nova normativa de menjadors que ha de reduir la ràtio als menjadors s'ha d'aprovar i demana als sindicats i patronals que es posin d'acord.
4: Ells han d'acordar, el que passa que ells no se posen d'acord. Perquè el problema és que la patronal i dos sindicats van per una banda i els altres sindicats van per l'altra. Aquest és el problema. I nosaltres no podem imposar. Però nosaltres els recursos els tenim, nosaltres els posam, perquè les treballadores el mes de setembre puguin rebre aquesta millora la seva nòmina.
0: I avui cap vespre, dia de Santa Margalida, els cavallets ballaran a Felanitx, com mana la tradició d'ençà del segle XVII. El primer ball de l'estiu, però, ja el varen fer ahir cap vespre.
5: Cavallets sempre és un aconteixement esperat.
6: L'emoció més grossa que tenim, veure els cavallets i ballar els cavallets. Molt guapo, molt.
7: Ara tenim nets que viuen a fora d'aquí i nosaltres estem molt interessats que coneguin les nostres costums, la nostra cultura, les tradicions.
0: Tot això el mateix dia que la selecció espanyola de futbol masculí arribarà a Madrid, de quan faltin més o manco 10 minuts per les dues. Ho farà amb la Copa del Mundial, que va guanyar ahir després d'acabar la final amb un 0-1 al marcador contra l'Argentina. Amb aquesta informació arribem a les 12 i 4 minuts. Més notícies a la 1.
8: Més informació a ib3notícies.com.

0: ¡Salud!
1: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural, per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia. Nova mort a les carreteres de les Balears. Es tracta d'un home de 84 anys que ha estat atropellat per un cotxe que duia un remolc mentre circulava en bicicleta. El cotxe ha fuit del lloc dels fets i a hores d'ara l'intenten localitzar. El sinistre ha tingut lloc avui matí a la carretera Conaix-Pollença i el port de Pollença davant la cooperativa pagesa. I més coses. Principi d'acord per a desconvocar la vaga de fems de Sóller que havia de començar avui vespre. Després de la reunió celebrada aquest matí al Tribunal d'Arbitratge i Mediació, el TAMIP, l'empresa i representants dels treballadors han acordat suspendre la convocatòria de vaga al Manco fins divendres, dia en què es tornaran a reunir.
2: Els treballadors, però, mantenen les seves reivindicacions. El principal escull en les negociacions és la reducció de la compensació econòmica pel treball en dies festius, un complement que, segons el comitè d'empresa, s'ha abonat de manera ininterrompuda durant més d'una dècada. Juan José del Teso, de la UGT, explica que sobre aquest punt avui s'han acostat postures.
3: Hay un punto de encuentro en la solución del principal problema, que era el tema de la retribución de los festivos. Hay un principio de acuerdo de retrotraer a cómo se hacían las cosas en 2024 sobre este punto. Y nos emplazamos las dos partes, la empresa y el comité de huelga, a trabajar en un texto conjunto.
1: Més per Palma proposa limitar el preu dels lloguers comercials per protegir els petits negocis locals. També reclama una regulació dels comerços a les zones més tensades, com ara el Centre Històric i Santa Catalina.
2: La formació ecosobiranista ha proposat com a mesures per frenar la substitució dels negocis tradicionals per franquícies i establiments orientats exclusivament del turisme. La proposta s'ha presentat davant l'antiga merceria Doña Àngela, un dels comerços històrics de Palma, que la formació ha convertit simbòlicament en una agència immobiliària per denunciar que l'especulació està transformant la ciutat i expulsant tant els veïnats com els comerços locals. Neus Truyol és la portaveu de Més per Palma.
4: Els veïnats som expulsats dels barris per s'increment dels preus dels habitatges, però ara també s'està donant amb el cas dels comerços. Els comerços també són expulsats dels barris per aquest increment de preus del lloguer.
1: I en estatal i internacional, volíem dir, la Comissió Europea ha multat AliExpress amb 550 milions d'euros. Això per haver venut juguetes perilloses i també cosmètics tòxics.
2: Brussel·les acusa la plataforma xinesa de comerç electrònic d'incomplir la normativa europea pel que fa a productes il·legals i falsificats i considera que no ha avaluat ni mitigat adequadament els riscos que comporta. Aquesta sanció arriba arran de la investigació que la Comissió Europea va obrir sobre AliExpress al març del 2024 i pocs mesos després de la multa més alta fins ara per incompliment de la normativa europea. Recordem que Temu va ser sancionada el mes de maig amb 200 milions d'euros també per vulnerar la normativa europea de serveis digitals.
1: Això en una jornada en què una de les xifres econòmiques del dia és a les Balears que lideren la caiguda de les hipoteques amb un 19,6%, concretament el mes de maig se'n van constituir 827, el major descens de l'Estat, segons les dades publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística, i en una jornada que està marcada per les celebracions de la victòria d'Espanya al Mundial d'Estats Units. D'aquí manco d'una hora està previst que aterri a Madrid l'avió en què viatja la selecció espanyola de futbol masculina amb la Copa del Mundial que varen alçar ahir després de guanyar l'Argentina per 1-0. Aquestes i d'altres qüestions ampliades ara al programa Esports 3. Actualitzam i ampliem notícies a partir de les dues a l'informatiu migdia.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Yo me río, tío, es que yo no puedo.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Són les dues.
1: TV3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
0: Bon dia. Jornada marcada per la son i la veu escanyada entre molts ciutadans que celebraven aquesta nit fins ben tard la victòria d'Espanya al Mundial per segona vegada a la història. 16 anys després, la selecció espanyola repeteix la fita i ara ja torna de camí a Madrid amb la Copa del Món per començar a lluir-la en les celebracions que s'han preparat. Joan Gabriel Bausà, bon dia.
2: Molt bon dia. De fet, estem molt pendents que aterri a Barajas la selecció espanyola a l'aeroport de Madrid, on començarà una jornada de festa pel segon Mundial aconseguit. Després de ser rebuts al Palau de la Zarzuela pels Reis a les 4 i mitja, els campions iniciaran la rua a les 7 del capvespre des de la zona de Moncloa a Madrid. El recorregut passarà per alguns dels principals carrers de la capital fins a arribar al carrer Montalbán, al costat de l'Ajuntament de Madrid, on tindrà lloc l'acte central de la celebració. Milers d'aficionats estan convocats per rebre una selecció que ha tornat a fer història proclamant-se campiona del món després de guanyar per 1-0 a la pròrroga a l'Argentina, gràcies a un gol de Ferran Torres, l'heroi de la final.
3: El gol ha sido de 47 millones de personas, no ha sido mío ni de los 26 jugadores que formamos aquí. Yo creo que hoy el destino estaba escrito, estaba hecho para que ganásemos, lejos de nuestra gente, pero los hemos intentado hacer sentir lo más cerca posible.
2: Amb aquest triomf, Espanya culmina un Mundial extraordinari en què només han encaixat un gol i conquereix la seva segona Copa del Món, una fita històrica que el seleccionador Luis de la Fuente va viure amb una emoció impossible d'amagar després del xiula final.
4: Ahora sí estoy muy emocionado. Después de haber echado la vista atrás, pensando en ellos, hemos hablado mucho con los jugadores. Mister, me decían, hemos ganado todo, todo, y eso es maravilloso.
2: La consecució del Mundial per part de la selecció espanyola també es va viure amb una gran intensitat als carrers de les Illes. Després del xiular final, nombroses places, bars i carrers de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera es van omplir d'aficionats que van sortir a celebrar el triomf de la selecció.
5: Això és impressionant! Mira tota la gent que hi ha! Vindrem així, tota la joventut! És el millor que ens pot parar a Espanya, tots units! I acabem de guanyar el segon Mundial, que no sabem quan tornarem a guanyar-lo! És el millor que ens ha passat!
2: Un nou capítol d'or per al futbol espanyol. Espanya ja llueix la seva segona estrella de campiona del món. Seguirem molt pendents de l'arribada de la selecció a Madrid.
0: Gràcies, Juan. Ampliarem tota la crònica d'aquesta jornada històrica en temps d'esports. Quan falti un quart per a les 3, sens dubte, avui protagonista absoluta de l'actualitat aquest dilluns 20 de juliol. Iker Hernández, des del control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Marta Pujalto. Bon dia.
6: Bon dia.
0: Que passen per un altre ciclista mort a les carreteres. Ha estat a Pollença i el conductor que l'ha embestit s'ha fugat.
6: La víctima, un home de 84 anys, ha sortit disparat cap a una tanca situada al lateral de la via. Testimonis presencials i càmeres de vigilància de la zona han permès identificar la matrícula del vehicle.
0: A Eivissa, la mare que fa 11 anys va fugir de l'illa amb el seu fill per evitar abusos del pare cap al menor, demana que reobri el cas. Alberto Ferrer, bon dia.
7: Bon dia. El progenitor, que era tatuador a Sant Josep, ja té una sentència ferma que el condemna per abusar sexualment d'una menor mentre li feia un tatuatge. Sobre la mare pesava un ordre de cerca i captura per escapar de l'illa amb el seu fill, que ha quedat anul·lada recentment.
0: Els joves amb un trastorn de salut mental i una addicció ja disposen a Menorca d'un recurs específic per abordar les dues patologies de manera conjunta. Axel Camarasa, bon dia.
8: Bon dia. L'Hospital de Dia de Salut Mental del Mateu Orfila estrena demà un programa intensiu de patologia dual per a joves d'entre 18.
9: A Ràdio Horta, contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.
10: Fet aquí una vegada

0: La libertad. Senset.com.
1: Jo l'escolto. I tu?

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: My anaconda don't want none unless you got buns, hun.
1: Boy, 20.

0: Quan arribem a les 3 és moment per repassar, ja ho sabeu, alguns dels títols més destacats de la jornada que passen per l'arribada de l'equip de la selecció espanyola masculina de futbol a l'aeroport de Madrid. Vos ho hem contat fa uns minuts. Ho han fet amb la Copa del Mundial. Aina Morales, bon dia.
1: Bon dia. Si us seguit el temps d'esports, ja ho sabeu. Han baixat de l'avió fa només uns minuts després d'un llarg viatge dels Estats Units, on han aconseguit el campionat en vèncer l'Argentina per 1-0, marcat per Ferran ja en temps afegit. Ara començarà una jornada de celebració pel segon Mundial de la selecció espanyola masculina. Després de ser rebuts al Palau de la Zarzuela pels Reis a les 4:30, els campions iniciaran una rua a les 7 del capvespre des de la zona de Moncloa, a Madrid. Un recorregut que passa per alguns dels principals carrers de la capital fins a arribar a Cibeles, on tindrà lloc l'acte central de celebració.
0: Celebracions que venen enfosquides per aquesta notícia que s'ha produït de matinada: un nen de 13 anys ha mort en caure-li damunt per part d'una font dins de la qual festejava la victòria de la selecció espanyola. I la crònica de successos vinculada en part al Mundial de Futbol i a les Illes, marcada per dues morts a les carreteres de Mallorca.
1: Poc després de la mitjanit ha mort un motorista de 52 anys a Pollença, i hores després, ja al dematí també a Pollença, un home de 83 anys ha mort mentre circulava amb bicicleta. L'home ha estat atropellat per un vehicle que arrossegava un remolc i que ha fuit del lloc dels fets.
0: D'altra banda, una dona eivissenca que fa 11 anys va fugir de l'illa amb el seu fill per evitar abusos del pare cap al menor, demana que reobri el cas.
1: El progenitor era tatuador a Sant Josep i té una sentència condemnatòria ferma per abusar sexualment d'una menor mentre li feia un tatuatge. Sobre la mare pesava un ordre de cerca i captura per escapar de l'illa amb el seu fill, que recentment ha quedat anul·lada.
0: Els joves amb un trastorn de salut mental i una addicció ja disposen a Menorca d'un recurs específic per abordar les dues patologies de manera conjunta.
1: S'estrena demà un programa intensiu de patologia dual per a joves d'entre 18 i 35 anys amb trastorn de salut mental i una addicció a l'Hospital de Dia de Salut Mental del Mateu Orfila. És un nou recurs que ofereix atenció especialitzada intensiva per afavorir la recuperació dels usuaris. Es preveu que una trentena de persones passin cada dia per aquest programa, i un programa que inclou tallers terapèutics, sessions de grup, suport familiar, prevenció de recaigudes i també controls toxicològics periòdics.
0: A la plana laboral, principi d'acord que frena, de moment, la vaga de recollida dels FEMS a Sulla.
1: Després que l'empresa i els sindicats han arribat a un principi d'acord, s'ha suspès l'aturada que havia de començar avui mateix. Se suspèn el manco fins divendres a les 10 de la nit, després de fixar un full de ruta a la reunió del TAMIP. El motiu del conflicte, recordem, és el bloqueig del conveni col·lectiu i les retallades laborals que denuncien els treballadors, que aquest cap de setmana s'han concentrat davant les cases de la vila. El punt calent és la rebaixa del plus econòmic per treballar els dies festius, un complement que cobraven des de fa més d'una dècada.
0: I una notícia de darrera hora: hi ha novetats en la investigació de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero.
1: I és que l'empresari Julio Martínez, soci de José Luis Rodríguez Zapatero, ha traslladat al jutge de l'Audiència Nacional, que investiga el clas conegut com a Plus Ultra, que l'expresident marcava les passes a seguir i ha admès una comissió d'un 1% per intermediar en el rescat concedit dit pel govern a l'aerolínia en temps de pandèmia.
0: Hem arribat així a les 3:04. És tot de moment. Les notícies tornaran actualitzades al butlletí de les 4. Ara IB3 Ràdio vos deixam amb Tèntol.
2: Més informació a ib3notícies.com.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: escuchar. Radio Horda. Radio Horda. Sensei.
1: Jo l'escolto. I tu?

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bon dia. Un home de 62 anys ha mort ofegat a platja de Sombou, a Menorca. Els serveis d'emergència han rebut l'avís que l'home havia estat rescatat de l'aigua i que no respirava.
2: Fins a la platja s'han desplaçat una ambulància de suport vital bàsic i una altra de suport avançat, però no han pogut reanimar-lo.
1: Avui que també s'han de lamentar la mort de dos homes a les carreteres de Mallorca, concretament a Pollença.
2: Poc després de la mitjanit ha mort un motorista de 52 anys que circulava entre el Codí i el port de Pollença. Hores després, ja al matí, un home de 83 anys ha mort mentre circulava en bicicleta també a Pollença, atropellat per un vehicle. La Guàrdia Civil cerca el presumpte autor, que s'ha fugat.
1: I la Guàrdia Civil ha detingut dos homes per tràfic de drogues a Sant Antoni de Portmany. Això a Eivissa i a Mallorca, una operació contra el crim organitzat ha acabat amb 7 detinguts en diversos municipis.
2: Es tracta de la segona fase d'una investigació en la qual s'ha registrat un local a Palma i altres 9 a Alcúdia. Se'ls acusa de delictes de tràfic de drogues, blanqueig de capitals i pertinença a banda criminal.
1: La Conselleria de Salut ha confirmat avui a IB3 que dels 5 psiquiatres que encara hi havia de baixa a la unitat de salut mental de les Pitiuses, ja se n'han incorporat 4 a la feina i només un d'ells continua de baixa.
2: Les associacions d'usuaris havien denunciat la situació de crisi i el col·lapse que es vivia a la unitat amb la falta d'aquests professionals. La presidenta de l'Associació de Persones amb Patologia Dual d'Eivissa i Formentera, d'ASPADIF, Soledad Manzano, espera que s'arribi a una estabilitat.
3: Confiamos en que esta experiencia, que esta reincorporación y con esta nueva equipo de coordinación marque el inicio de una etapa. De estabilitat per a la salut mental d'Eivissa i Formentera.
1: I el Consell de Mallorca preveu aprovar la llei de limitació d'entrada de vehicles a l'octubre. La patronal dels cotxes de lloguer reclama que els informi com més aviat millor del topall de vehicles que hi haurà a l'illa.
2: La institució insular ha explicat a la patronal EAEVAP que a partir del proper mes de novembre cada empresa sabrà quina serà la seva flota. Les primeres xifres apunten que el pròxim estiu hi podria haver entre 100.000 i 120.000 cotxes manco a Mallorca. Són el president d'EAEVAP, en Ramon Reus, i el conseller insular de Territori i Mobilitat, Fernando Rubio.
4: Tant grans com els petits, i mitjan 30 cars, però jo crec que poden viure perfectament en la condició en què no ho escriurà.
5: Més o manco el mes d'octubre pot estar aprovada la llei. Les feines que nosaltres estem fent per aplicar la llei ja les estem treballant. Per tant, en el mes de novembre nosaltres ja podríem tenir totes aquestes dades.
1: La Unió de Pagesos assegura que 3 anys després de l'aprovació de la llei turística encara no s'ha posat cap sanció als hotelers de Mallorca per no comprar producte local.
2: Avui migdia s'han reunit amb el president del Consell per demanar que es compleixi amb la norma. El conseller insular de Turisme assegura que durant aquest temps s'han tramitat més expedients que mai, però no dona xifres. El president d'Unió de Pagesos, Joan Gallà, assegura que el sector primari és ignorant.
6: Estem una mica enfadats, no? Perquè si els hotelers perdessin un 30% de la facturació, el president vendria d'hora baixa i tot a fer feina. Si els taxistes de Palma perdessin un 30% de la facturació, vamos, no farien pitades cada dia. Si els botillers perdessin un 30%, se li haria la Mari Morena. El perden els pagesos, l'administració ho sap, i aquí ningú fa res.
1: I amb aquesta informació hem arribat a les 4 i 4 minuts. Torna tota l'actualitat a les 5 en punt.
0: Més informació a ib3notícies.com.
7: A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Bones tardes, estimats oients de Ràdio Horta Municipal del 107.9 de la freqüència modulada del 107.3 i m'escoltat de la Comunitat de Sant Pere a través del www.radiohorta.cat a través d'internet. Benvinguts un dia més en aquest capvespre de Ràdio Horta. Com us sabem ja dilluns, concretament dilluns dia 20 de juliol de 2026. Que vol dir això? Avui ets, si no m'equivoc, i si m'equivoc me perdoneu, però crec que no, en aquest cas ets Santa Margalida, que la dita normalment solia dir que, sol dir, perquè, però bé, ja dubt si ara hores d'ara pot ser vigent, fins ara un moment no van com ho era, ara ja tenim els seus dubtes, si me permeteu fer la broma, de que Santa Margalida l'encén. Ja no sé si és Sant Bernat, ara no sé com era que la paga. Ara no em voldria equivocar, això sí que no estic tan segur. Però bueno, que en el sentit ho venia a dir, com que normalment la calor forta, entenc que solia començar per aquestes dates de Santa Margalida. Així que en aquest cas enguany, bueno, anys enrere ja, però sobretot enguany, lògicament no ha estat així, ja que, si més no esperen que no sigui així, perquè això voldria dir que encara faria molta més calor, i ja basta i suficient tota la que ha fet i fa, i de més que ha de fer calor, per suposat, no ha de fer fred, perquè si no malament aniríem, però això, sí que en aquest sentit, pues és aquesta cosa de que ja basta el que està fent. Això per una banda, per tant, lògicament, totes les margalides que mos escoltau, des d'aquí moltes felicitats, molt d'anys, per suposat, molta salut per tot vosaltres. Ara sí, estava comprovant això, Santa Margalida d'Encén i Sant Bernat la paga, sí, ho havia dit bé, és que la paga sí que no estava segur, però me sonava de Sant Bernat. Per tant, bé, això com deia, perdoneu, sí que mentre anava xerrant, anava cercant. Molt d'anys, com dic, a totes les margalides i també, per suposat, a tota la gent que faci festa en el dia d'avui. Per tant, des d'aquí donar-vos per felicitades. En el cas de Margalida sí que és un nom bastant tradicional, que és abunda sovint, me vull referir, i per tant segur que avui hi ha molta gent que ho celebra, o que ho pot celebrar, si més no, a raó d'aquest sant, però també, com dic, ho fem extensiu també a tothom qui tingui algun altre motiu, ja sigui aniversari o qualsevol altra cosa, a celebrar. Malauradament, sí que és veritat que hi ha gent que no té motius per celebrar, ja que despedeix famílies propers. En aquest cas, volem fer una menció, en aquest cas, els familiars de... Bueno, ho han fet de manera personal i en persona, però també ho faig a través d'aquí, que mos va deixar, en aquest cas, i na Maricin, conegut així per tots o per molta gent. En aquest cas, la Cati Gili, per exemple, és una de les seves filles, bé, la seva filla, que diem, però també té un fill, en aquest sentit ho deia. En aquest cas, per exemple, és coneguda per estar dins els xots a Lloure, per exemple, ara també amb aquesta coalició per Mallorca d'Artà, que de fet teníem previst un dia d'aquests que passessin per Ràdio Artà, evidentment, ja, i fins i tot ella mateixa m'ha dit, tenim pendent, i dic, bé, no te preocupis, ara evidentment el primer, hi haurà temps més que suficient, evidentment. Per tant, això, bé, en aquest sentit, també la seva parella actual, en Miquel, és el president de l'Agility, ha passat per aquí per el Club Agility Artà, ha passat per aquí per Ràdio Artà també en diverses ocasions, i li tenim també una pressa especial, i en definitiva tota la família per extensió, perquè com dic, segur que m'estic deixant persones, i com dic, en aquest cas el nostre més sentit condol per una defunció així de, diríem que jove, 63 anys, en aquestes circumstàncies que un no desitja, bueno, en cap circumstància ningú ho desitja, en el final, i sobretot en certes edats. des d'aquí el nostre recordatori també en aquest sentit, ja com dic, ja ho hem fet en persona, però bueno, també ho faig aquí per en aquest cas. Així que, com dic, sí que és veritat que hi ha gent que té motius per celebrar quan de tema Santa Margarida i altres, en aquest sentit, evidentment, he fet tota la part contrària i, per tant, d'aquí tot el nostre màxim sentit condol. Dit això, i no és que vulgui passar la pàgina ràpid, però també la notícia d'avui, que realment podríem dir que realment és la d'ahir, tot i que per hores quasi jo podria dir que d'avui, per circumstància de l'hora en què s'ha acabat donant, que diem, en aquest cas, si canvi de tema, ara ja sí, perdó, en aquest cas la selecció espanyola de futbol es va convertir ahir vespre, com dic, si ve barejar per l'horari segurament podríem dir avui matinada, però bueno, realment era ahir vespre. En aquest cas per segona vegada, no consecutiva, sinó no, però per segona vegada campiona del món, en aquest, sí, va guanyar aquest Mundial de Futbol 2026. Ho va fer, la veritat, que dominant el partit, Argentina amb el Messi com un dels seus referents màxims, sinó el que més, va aparèixer relativament poc, diguem-ne així, en sentit durant el partit. No havia vist els partits anteriors, sí que algú ja havia comentat que havia arribat a la final també no massa predomini clar altres partits, això sí que és veritat que no ho puc comentar perquè no havia vist la trajectòria argentina, ja just va bé com per seguir Espanya i poc més. Però bé, en aquest cas una festa de molta gent que va celebrar aquesta victòria de la selecció espanyola, de molta gent que segurament que per noms en si mateix no són noms d'allò de molt de prestigi i reconeixença, no sé com dir-ho, n'hi ha que sí, evidentment, Yamal i altres que sí que tenen aquest nom, això indiscutiblement, però sí que això crec que està sent una, no sé si se pot dir quinta en aquest cas, però bé, un equip que ha anat demostrant partit a partit que se poden anar aconseguint coses, fins i tot crec que només ha aconseguit un gol encaixat, si no vaig malament, en tot el Mundial, no ho voldria dir malament, crec que cosa així. Per tant, també diu molt en sentit defensiu, evidentment, també quan en sentit defensiu ets tan, no sé si dir contundent, també, evidentment, després els resultats solen arribar, normalment. I per tant també mostra això finalment aquesta victòria final i davant Argentina, fins i tot amb algun gol anul·lat que bastant justet, si més no, però bé, anul·lat al cap i de fi, les regles en final són les regles, el criteri de l'àrbitre és el criteri de l'àrbitre, evidentment, això, lo important és que se va guanyar i per tant va aconseguir així que aquesta copa que li dona també aquesta segona estrella com a campiona del Mundial de Futbol, per segona vegada, com dic, de fet derrotant, com deia Argentina, que havia estat la darrera campiona, o sigui, el darrer Mundial l'havia guanyat Argentina. Per tant, també amb aquest, no sé si dir plus extra, en certa manera, tot plegat. Se va celebrar, evidentment, tot el territori espanyol, sense entrar aquí en discussions i tal, no parlaré més enllà del tema futbolístic. En sentit de la nostra zona, en el cas del municipi d'Artà, l'Ajuntament havia posat, o va posar, aquesta pantalla gran, el Fossa de la Navaldesa, aquesta vegada en tecnologia LED, mos va avançar aquí dimecres el Val de Manolo Galán a l'Ajuntament Informa, cosa que li agraeix, si més no, tot i que jo ja, evidentment, sabia també per les gestions oportunes, però perquè sí que aquest malament que jo ho digui, perquè som part implicada indirectament, tot i que no ho vaig ser jo directament, però part implicada, que sí que de la penya mallorquinista d'Artà va ser qui va suggerir a través dels representants com a tal, jo en som un però que han dit que no era jo però que evidentment la feina és amb equip, de que se pogués posar per demanda de gent que mos havia demanat que se posés aquest, intentés posar aquesta pantalla gran i així poder seguir la final de manera conjunta amb tothom qui volgués. Com dic, sí que és veritat que clar, no era cosa directa a la penya, perquè al final la penya és del Mallorca, no de la selecció espanyola, però el cap i la fi és futbol, i el manco tot el que és mínimament raonable, evidentment després hi haurà gent que pensi d'una manera o gent d'una altra, i o sigui més seguidor o manco seguidor, volia dir, en aquest sentit, com igualment com a l'equip, com el Mallorca, com a qualsevol altre equip, no diria alertar perquè en aquest cas entenc que tothom recolza alertar, però bé, en aquest sentit, com l'Atlètic Balears o com qui sigui, és igual, com el Constanci, és igual, hi haurà gent que el seguirà i gent que dirà jo prefereixo ser d'un altre equip, és inevitable, lògic, malament si tots fóssim de pensament únic, en aquest sentit sempre ho he tingut clar. Per tant, bé, va ser, com dic, a través d'aquesta gestió, de fet, que demanda ciutadana que va fer la penya evidentment ho va traïdar a l'Ajuntament ho va veure amb bons ulls, i això, hi va haver aquesta col·laboració, que sempre està bé que se col·labori de manera estreta amb associacions o col·lectius o qui sigui en cada cas aplicable. En aquest cas la penya va aprofitar per posar també, ja ho vàrem explicar divendres, una petita paradeta amb alguns dels seus productes de merchandatge. També qui volia renovar per soci o començar a fer-se soci de la penya, de fet, ara estem llançant en aquest cas, clar, costa saber quan he parlat nom de i quan no. En aquest sentit, s'està començant a llançar ja aquesta campanya 2026-2027 a nivell de socis pròximament de la penya, i res, s'ha començat a fer per xarxa, ja s'ha fet a nivell dels socis que hi havia aquesta temporada passada, i a poc, evidentment, començarà les dates pròpiament de renovació o de nous socis, qui ho vulgui, com qualsevol altra entitat associativa, com dic sempre, que vos recomanem associar-vos a qualsevol entitat associativa del nostre municipi d'Artà. L'altre dia, per exemple, parlàvem de l'Associació Amics de la Música de la Colònia de Sant Pere, evidentment, en aquest sentit, també vam parlar una mica, i bé, podríem parlar moltíssimes associacions, que per sort Artà és un teixit associatiu molt ampli i divers, cosa que creiem també positiu, sé que m'he dit aviant ara, però bueno, aprofit també per dir-ho perquè crec que és interessant també, i cadascú, per tant, donar suport i recolzament a les associacions, a cadascú les que consideri més afins o li faci ganes ajudar o col·laborar o ser un soci. I res, per tant, en aquest cas, com dic, va ser una cosa col·laborativa i tot un èxit. Jo sí que veig que sempre a nivell de calcular persones d'aforament, sobretot quan és una cosa així més concert de presentació de llibres, relativa, no vull dir petita escala, perquè sona malament, però quan parlem de 30-40 persones, cosa així, per dir ara una xifra, o 20, o les que sigui, o 32, per no dir una xifra exacta, evidentment sí que sé comptar o calcular, però quan se traten, evidentment, de xifres de més enllà de centena, per dir-ho d'alguna manera, o centenars, també sí, més no, lògicament se fa més difícil aquesta tasca, i ja, tot i que hi ha tecnologia avui en dia per controlar-ho i per fer-ho, però bé, sí, més no. L'Ajuntament que posava les cadires, si no m'ho van informar malament, havien col·locat unes 150, no varen bastar, gent ja s'havia assegut en el que jo dic els escalons pròpiament de pedra, no sé si se diuen així, ja ho dic així, en aquest cas, però sí que després, gràcies, també ho he dit, no es pot fer pilota perquè és així, la gràcia del Val de Manuel Gran i també la tinenta de Val de Antònia Sobretà, que varen trobar que hi havia més cadires per allà en una altra estança per allà dins, que diem, i que se van poder treure per tothom qui va poder-hi ser atents en aquest sentit, perquè a mesura que s'anaven traient s'anaven disposant, si més no, i més gent que demanava, i malauradament alguna gent se li va dir que no n'hi havia més perquè eren les cadires que hi havia, en aquest cas són les cadires de l'Ajuntament pròpiament dites, i per tant, això, en aquest cas no varen bastar. No sé quantes se van arribar a treure, però això dels càlculs són difícils, a part de tota la gent que sé els predissors aquest de pedra, però sí que moltíssima gent. Vaig penjar algunes fotos, de fet encara tenc algun vídeo pendent de penjar, però vaja, tot un èxit, crec que poden dir així, i sí que grans, petits, sobretot molta gent, molt de nins i nines joves, que també està bé que facin el temps mirant en aquest cas el futbol, però podria ser algun altre esport, evidentment diria el mateix del vòlei, bàsquet, etc. I me sap greu ara dir els més típics, tennis, bé, és que sigui, és igual, però bé, que també en aquest sentit ja està bé que hi hagi aquesta afició des de petits, però això que el Cuma deia estava d'unes 300 persones, jo sí que crec que he de reconèixer que som quan passen el 100, evidentment, ja se me fa difícil, com deia abans, fer comptes. Per tant, sí que més de 200 segur, això sí, perquè per lògica, per cadires, m'atrevi a dir que era una suma fàcil, però sí que després la xifra exacta seria difícil. S'ha de fer gràcies també a una empresa contractada que se va poder, per part de l'Ajuntament, que va poder posar aquesta pantalla LED, que mos va dir el Val en el seu moment que teníem problemes per trobar pantalla LED perquè se pogués veure ja des de primera hora, perquè a nivell de projecció, quan no és LED, que diem que és una projecció típica, diguem-li d'alguna manera, primeres hores, que en aquest cas encara no feia fosques, no se veu tan bé, evidentment quan el LED és una pantalla com a tal que s'il·lumina o no s'il·lumina, i per tant, lògicament això sí que es veu bé ja des del primer moment, així va ser, de fet, i el so perfectíssim, també ho he dit, en tot moment, i res, això per tant va ser en aquest cas també tot un èxit, després també gent que ho va voler seguir celebrant per el carrer del poble, amb cotxes, banderes i juerga, si més no. I res, en definitiva això, que un èxit, en aquest cas, de la selecció espanyola de futbol, que aquí a Artà també va ser viscuda també amb molt d'interès i emoció i seguiment. Sé que ara ja no ho conto tal, m'és de greu, però en aquestes hores avui ha estat un dia complicat en circumstàncies feina, però d'altres feines, però bé, no és que no estigui eufòrica, també ho he dit. Per tant, bé, com dic, en aquest sentit són dies de celebració, i perquè no sempre, evidentment, se guanya un Mundial, i per tant poden dir que són campions del món, en aquest cas per segona vegada, tenint aquesta segona estrella. Així que m'he enrotllat molt, però crec que també valia la pena, així que benvinguts a començar amb després de tot aquest pitch inicial, pràcticament inici de programa ja.
1: Principi d'acord assolit i es tornaran a reunir divendres per intentar tancar definitivament el conflicte. Juan José del Teso, de la UGT, explica que s'han acostat postures pel que fa a la reducció de la compensació econòmica pel treball en dies festius.
2: Hay un punto de encuentro en la solución del principal problema, que era el tema de la retribución de los festivos. Hay un principio de acuerdo de retrotraer a cómo se hacían las cosas en 2024 sobre este punto. Y nos emplazamos las dos partes, la empresa y el comité de huelga, a trabajar en un texto conjunto.
1: I als esports, la selecció espanyola serà rebuda avui pels Reis després de conquerir el Mundial. Joan Gabriel Bauzà.
3: Estem a l'espera i molt pendents que la selecció espanyola de futbol sigui rebuda pels Reis d'Espanya al Palau de la Zarzuela en el primer acte institucional després de proclamar-se campiona del món per segona vegada en la seva història i derrotar l'Argentina per 1-0 a la final disputada als Estats Units. Els jugadors i el cos tècnic encapçalats pel seleccionador Luis de la Fuente compartiran aquesta celebració amb Felip VI i la reina Letizia, i després de ser rebuts al Palau de la Zarzuela pels Reis d'Espanya, els campions iniciaran la rua a les 7 del capvespre des de la zona de Moncloa a Madrid. El recorregut passarà per alguns dels principals carrers de la capital fins a arribar a Cibeles, on tindrà lloc l'acte central de la celebració. Milers d'aficionats estan convocats per rebre una selecció que ha tornat a fer història proclamant-se campiona del món.
4: Moltes gràcies i acabem amb un darrer apunt. Pràcticament tota Mallorca i part de Menorca estan en el nivell 4 de risc per incendi forestal, el més alt d'alerta a foc. A Eivissa i Formentera també estan en nivell 2, però la situació també és de vigilància màxima, per això convé extremar les precaucions. Hem arribat així a les 5:04. Torna tota la informació a les 6 en punt.
5: Més informació a ib3notícies.com.

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa enrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

0: gracias.
1: L'Ajuntament d'Horta i Ràdio Horta Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radiohorta.cat.

Els seus afegits familiars, parella, Miquel, fills, Cati, Toni i Lluís, Genra, Miquel Àngel, Nora, Maria, nets, Martina, Marta, Llorenç, Lluís i Carme, germans, Jaime, en pau descansi, Cristina i Carlos, cunyades, Sibelis, espòs, Llorenç, i també familiars, fos comunica la tan sentida pèrdua de Maria i Luisa de Juan Soler, coneguda com a Maricín, que ens ha deixat hortar el 9 de juliol de 2026, als 63 anys, en pau descansi. Velatori avui dilluns, dia 20, de les 15 a les 19 hores, al Tanatori Municipal d'Artà. Només velatori, repeteix que avui dilluns, dia 20, de les 15 a les 19 hores, al Tanatori d'Artà. Recordeu també que podeu enviar les vostres condolències a través de les esqueles digitals del web www.grupmontaner.com. Repeteix, www.grupmontaner.com. Maria Luisa de Juan Soler, més coneguda com a Maricín, 63 anys, en pau descansi.

Els seus afegits familiars, fills, nets, gendres, cunyada i també familiars fos comuniquen la tan sentida pèrdua de Filomena Sosa Franco, que ha mort el 20 de juliol de 2026, als 81 anys, en pau descansi. L'atori demà dimarts, dia 21, de les 9 del matí a les 13 hores, en el tanatori d'Artà. Les exèquies seran a les 12 del migdia. L'atori demà dimarts 21, de les 9 a les 13, al tanatori d'Artà. Exèquies a les 12. Podeu enviar les vostres condolències a través de les esqueles també de www.grupmontaner.com. Filomena Sosa Franco, 81 anys, en pau descansi.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: que no troba.
1: I ahir van acabar també els actes de que estaven publicats, ho direm així, el programa de festes de Sant Pere 2026. Les festes com a tal ja sabeu que van acabar el passat dia 5 de juliol, però després hi havia aquest altre apartat d'altres activitats que majoritàriament feien referència al vòlei, però també, com en el cas d'ahir, la natació. També futbol. De fet, fem un repàs d'aquests darrers actes. El passat

Mist, organitzat pel Club Voley Horta. I tancava tot plegat el passat dia de 9, que bàsicament era ahir diumenge, el 22, o la 22 en aquest cas, en femení, travessa costa de la colònia de Sant Pere de Natació. Inscripcions a la platgeta se feien abans mateix, i en aquest cas organitzat pel Club Aigua Esport Artà. I, com dic, d'aquesta manera tancava així ja la relació d'actes que estaven publicats en aquest llibretet de les festes de Sant Pere 2026 de la colònia de Sant Pere, com no per ser altra manera, aquí al nostre municipi d'Artà. I per tant, ara ja sí, donem per tancar de manera completa aquests actes, en el cas del Coni, ara d'aquí poc. De fet, aquest cap de setmana mateix donant-los la prèvia, no sé quin nom se li donarà, supos que en breu coneixerem ja el nom, si és que se li dona un nom, perquè potser va tot cadascú pel seu costat. Perquè se va parlar de la comissió de si se feia com a cap de setmana així, de manera conjunt, no sé si s'acabarà fent així. Bàsicament hi ha, per exemple, tant la festa de Sant Jaume com, per exemple, també aquest concert de Sant Salvador que ja van anunciar de l'Opa Cultural Balear, de Manu Guix i en Baba Josifà com a prèvia. I també aquesta festa que se va implantar nova l'any passat de Nava i Puig, organitzat per el col·lectiu Sostal de Bellpuig. Són els tres actes, no sé si me'n deixo algun, si me'n deixo algun m'ho disculpeu, perquè quan dic no hi ha programa oficial com a tal, no sé si hi serà, és un poc també el dubte. I les festes com a tal començaran la setmana vinent, que per així o per així que jo particularment me sembla com que queda molt i no, ja pràcticament hi som, el proper dimecres malament s'havia establert així el dia 29 com a inici les festes patronals d'Artà, de Sant Salvador d'Artà. I bé, en definitiva, aquesta és la previsió. Supos quan tinguem el programa oficial vos ho confirmem del tot. De moment, la previsió era això, fer aquests actes entre comates previs, perquè així se va determinar intentant cercar solucions i se va trobar aquesta. De fer alguns actes entre comates fora de festes, però com a prèvia, en certa manera, que cada setmana. I després ja sí que dia 29 donar el surs oficial. En tot cas, com dic, quan tinguem el programa ja ho comentam, però aquesta, com dic, és la idea, o era la idea, si no, de la comissió de festes.

precisament si sí, me deixava alguna cosa que ara cap de veure, no, bàsicament que ho he vist ara, aquest dissabte dia 25 la batucada hortenca Tremolartà anuncia el següent a través de xarxes, diu: atenció, atenció, l'inici de la festa de Sant Salvador d'Hortà està aquí al costadet, en calentim festes en la tremolada. Dissabte, dia 25 de juliol, a partir de les 21 hores, a la plaça de l'Ajuntament d'Hortà. Música, menjar, beure, poden demanar res més per assegurar la diversió? Vos hi esperam a tots i a totes. Si el hashtag Tremolartà, Hortà, batucada i tremol la festa. Per tant, i el cartell diu la tremolada, una foto d'ells posant, en aquest cas, amb els instruments, i diu: dissabte 25 de juliol, 21 hores, plaça de l'Ajuntament, Hortà, servei de menjar a càrrec de les tres forquetes, servei de barres, recomana dur tassó reutilitzable. I diu: live set, Hugo Cobo, Josep Bernat i Felip Gili. I després estic veient el cartell a través d'Instagram i queda tallat, perquè diuen la col·laboració de, i queda tallat en aquest cas. Intentaré veure si altres xarxes socials se veu el cartell complet. Sí, aquí a Facebook el veig complet, diuen la col·laboració de logotips de l'Ajuntament d'Hortà, les tres forquetes i l'estol de Bellpuig. Per tant, dissabte 25 de juliol a les 21 hores, plaça de l'Ajuntament d'Hortà, la tremolada, aquesta nova festa anomenada així ara, i en live set dels ordenants Hugo Cobo, Josep Bernat i Felip Gili. Així que va tocar de Tremolartà, no us ho perdeu, dissabte 25 de juliol a les 21 hores.

I el Consell de Mallorca automatitza la gestió del registre general. L'institució insular implementa l'utilització d'un robot informàtic que estalvia 3.521 hores anuals de feina administrativa. Que aquí després poden dubtar si està bé que estalvia hores a gent que fa feina a humans. Bé, perquè el dobbers públic sí que està bé estalviar hores. Ara bé, que la gent ja no tingui aquestes hores de feina, també se pot veure si és positiu o no. Però bueno, el Consell de Mallorca diu ha implantat una plataforma tecnològica que permetrà l'automatització robòtica de processos administratius. Un dels primers projectes on s'ha implementat aquesta robotització és en la lectura de registres de l'oficina de registre virtual, coneguda com a Orbe, que automatitza l'arribada de registres, l'extracció de documents i metadades i els incorpora automàticament al sistema corporatiu de registres CERES. Són inicials. Així, el robot informàtic rep tota la informació, l'analitza i la classifica, restant feina als empleats públics. Els principals beneficis són que s'automatitzen tasques repetitives, es redueix el risc d'errors humans, hi ha una major traçabilitat dels expedients, s'estandaritzen els processos i el servei és molt més eficient. El robot assumeix les tasques mecàniques, mentre que els treballadors continuen aportant el criteri tècnic necessari a l'hora de revisar, classificar i validar els expedients. Les primeres estimacions indiquen un estalvi aproximat de 3.521 hores anuals de feina administrativa, equivalent a la dedicació de 2,2 persones a jornada completa. Temps que pot dedicar-se a millorar l'atenció ciutadana i a tasques que requereixen una responsabilitat i especialització major. El Consell Insular d'Hisenda, Innovació i Funció Pública Rafael Bosch ha explicat que aquests projectes comparteixen una mateixa filosofia, utilitzar la tecnologia per simplificar els procediments administratius i facilitar la feina dels empleats públics perquè puguin dedicar més temps a allò que realment aporta valor a la ciutadania. Així, l'objectiu és reduir la burocràcia, eliminar tasques manuals repetitives i destinar més temps als empleats públics a activitats que requereixen una especialització major i a l'atenció directa a la ciutadania. La tecnologia no substitueix a les persones, diu, les ajuda a treballar millor, reduint burocràcia, millorant la qualitat dels processos i oferint un servei públic més àgil, eficient i transparent. Aquest projecte segueix la línia del Consell de Mallorca d'automatitzar els processos administratius de la institució, una línia de treball marcada en aquesta legislatura amb l'objectiu d'aconseguir una administració més eficient i que doni una resposta més adequada als ciutadans. La transformació digital del Consell no és un projecte de futur, sinó una realitat que ja genera resultats tangibles.

I per proximitat, el conseller manté el contacte amb el sector turístic de Calamillo i Socoma per seguir l'evolució de la temporada. A través del Departament de Turisme, prossegueix la ruta de trobades amb les associacions hoteleres de l'illa per conèixer de prop com evoluciona la temporada turística, recollir les inquietuds del sector i continuar avançant en una estratègia basada en la col·laboració público-privada. El conseller insular Guillem Ginard, acompanyat del director insular de turisme Pedro Mas, va participar a l'Assemblea General Ordinària de l'Associació Hotelera de la Badia de Calamillo i Socoma, on varen compartir amb el representant del sector les línies de treball principals que impulsa el Departament de Turisme i va escoltar les valoracions sobre el desenvolupament de la temporada turística. La trobada va permetre intercanviar impressions sobre la situació actual del destí, els reptes principals del sector i les oportunitats per continuar avançant cap a un model turístic més sostenible, competitiu i de major qualitat basat en la col·laboració entre les institucions i els agents turístics. Mantenir un diàleg constant amb els sectors fonamental per prendre el pols de la temporada i continuar construint de manera conjunta una Mallorca més competitiva, responsable i preparada per afrontar els nous reptes del turisme, va assenyalar Guillem Ginard. Després de la reunió, el conseller va visitar el Museu del Ferrocarril, un equipament que contribueix a preservar i divulgar el patrimoni ferroviari de Mallorca i que constitueix un atractiu cultural que enriqueix l'oferta complementària de la comarca. La visita s'emmarca en l'aposta del Consell per realçar recursos patrimonials i culturals de l'illa com a elements que contribueixen a diversificar l'experiència dels visitants i a distribuir els beneficis del turisme arreu del territori. Aquesta reunió forma part de l'agenda de treball que el departament manté durant la temporada alta per conèixer de primera mà la realitat del sector, mantenir un contacte permanent amb els professionals turístics i continuar avançant conjuntament cap un model basat en la responsabilitat, la qualitat i la sostenibilitat. A les 24 hores del dia, amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més, no te pensis. Ràdio Artà és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Artà, 107.3 a la Caloni, o www.radioartà.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Els seus afegits familiars, parella, Miquel, fills, Cati, Toni, Lluís, Genra, Miquel Àngel, Nora, Maria, nets, Martina, Marta, Llorenç, Lluís i Carme, germans, Jaime, en pau descansa, que Cristina i Carlos, cunyades, Sibelis, espòs, Llorenç i de més familiars, vos comunica la tan sentida pèrdua de Maria Luisa de Juan Soler, més coneguda com a Maricín, que ens ha deixat el tal de 9 de juliol de 2026, als 63 anys, en pau descansi. Velatori avui dilluns, de les 15 a les 19 hores, al Tanatori Municipal d'Artà. Recordeu que podeu enviar les vostres condolències a través de les esquerdes digitals del web www.grupmontaner.com. Maria Luisa de Juan Soler, Maricín, 63 anys, en pau descansi. Els seus afegits familiars, fills, nets, genres, cunyada i demés familiars fos comuniquen la tan sentida pèrdua de Filomena Sosa Franco, que ha mort a Artà el dia 20 de juliol de 2026, als 81 anys, en pau descansi. Velatori demà dimarts, dia 21, de les 9 a les 13 hores, en el tanatori d'Artà. Les exèquies seran a les 12 del migdia. Podeu enviar les vostres condolències a través de les esquerdes digitals del web www.grupmontaner.com. Filomena Sosa Franco, 81 anys, en pau descansi.

I el govern balear rep més de 1.000 sol·licituds del xec cangur per cobrir les despeses de l'escola matinera. El govern de les Illes Balears, a través de la Conselleria de Treball, Funció Pública i Diàleg Social, ha rebut més de 1.000 sol·licituds del xec cangur per cobrir les despeses de l'escola matinera. El tràmit del programa 2 d'aquest xec, que es va obrir el passat dia 1 de juliol, permet subvencionar els costos derivats dels serveis d'atenció, cura i custòdia prestats en centres educatius o instal·lacions vinculades, inclosos els centres d'educació infantil i d'educació especial durant el període escolar. Pel que fa a la quantia econòmica de les sol·licituds presentades, la major part se situa entre els 300 i els 500 euros aproximadament. Aquesta subvenció, que es pot sol·licitar encara fins al 31 de juliol, cobreix les despeses de la guarda abans de l'horari lectiu i la guarda després del menjador o de la jornada escolar. En aquest sentit, les famílies poden rebre fins a un màxim de 1.000 euros per infant. Pel que fa als costos dels campaments i les escoles d'estiu, l'altra principal novetat d'aquest segon xec cangur, els ajuts es podran sol·licitar entre el 10 de setembre i el 9 d'octubre. En aquest programa 3 es cobreixen els costos dels campaments, les escoles d'estiu, de Pasqua i Nadal, i altres serveis d'atenció, cura i custòdia, tant privats com públics, dins l'àmbit de les Illes Balears, amb la finalitat de facilitar la conciliació. Cal assenyalar que l'import màxim conjunt, tant per a l'escola matinera com per als campaments i les escoles del període de vacances escolars, és d'un màxim de 1.000 euros per infant i es poden distribuir indistintament entre les accions subvencionables dels dos programes. Tal com es va fer en la primera edició en aquest xec cangur, el programa 1 es manté la subvenció de cobrir els costos salarials i de cotització a la Seguretat Social derivats de la contractació d'un treballador o treballadora de la llar per a la cura dels menors. Així, cada família es pot beneficiar de fins a un màxim de 4.000 euros en aquest programa. En aquest cas, la sol·licitud es pot fer entre l'1 i el 31 d'octubre de 2026, per tant, encara queda. Els tres programes són compatibles i es poden presentar sol·licituds per optar a totes tres. D'aquesta manera, les famílies es poden beneficiar de fins a 4.000 euros en la contractació d'una persona per a la cura de menors i de fins a 1.000 euros per a cada infant en activitats com l'escola matinera i els campaments. Requisits. Quant als requisits generals per poder sol·licitar l'ajut són els següents: acreditar l'empadronament i la residència a les Illes Balears en el moment de presentar la sol·licitud i durant el període subvencionable, demostrar la situació d'activitat laboral o assimilada per compte propi o d'altri que justifica la necessitat de conciliació, tenir una renda per càpita familiar inferior a 30.000 euros anuals, suma dels ingressos anuals de la unitat familiar dividida pel nombre de membres, estar al corrent de les obligacions tributàries en la Seguretat Social i de reintegrament de subvencions, conservar la documentació justificativa durant 5 anys. D'altra banda, no en poden ser beneficiàries les persones en les quals es produeixi alguna circumstància de prohibició per obtenir subvencions, les que no estiguin al corrent d'obligacions tributàries o en Seguretat Social, a les que tinguin obligacions de reintegraments pendents. Els ajuts es concedeixen per ordre d'entrada de les sol·licituds completes i vàlides sense comparació entre sol·licituds fins a exhaurir el crèdit disponible. Cada sol·licitud dona lloc a un procediment autònom en la resolució de concessió i pagament corresponent. Pel que fa a la documentació comuna, és la següent: sol·licitud i declaracions responsables, certificat de titularitat bancària, llibre de família o document equivalent, documentació acreditativa de família monoparental, nombrosa, tutela o acolliment si s'escau, i formulari d'atorgament de representació si s'escau. A la pàgina web de la Direcció General de Conciliació i Igualtat en l'àmbit laboral hi ha informació relativa en aquesta convocatòria, així com un formulari en les preguntes més freqüents.

I passant a tema educatiu, Educació adjudica el 93% de les places docents en el primer tràmit d'adjudicació a funcionaris interins per al curs 2026-2027. La conselleria ha adjudicat un total de 2.228 places docents, el que representa el 93% de les 2.407 places ofertes en el primer tràmit d'adjudicació a funcionaris interins per al curs escolar 26-27. Per illes, a Mallorca s'han adjudicat 1.479 de les 1.557 places ofertes, mentre que a Menorca s'hi han adjudicat 183 de 204. A Eivissa s'han cobert 503 de les 581 ofertes i a Formentera 63 de les 75 disponibles. Aquest primer procés d'adjudicació permet avançar en la cobertura de les necessitats de personal docent dels centres educatius de les Illes Balears davant del pròxim inici del curs i contribueix a garantir una planificació adequada dels recursos humans del sistema educatiu. La conselleria, a través de la Direcció General de Personal Docent i Centres Concertats, ha publicat avui les llistes d'adjudicació de places per al curs 26-27. Com a novetat, aquest procés incorpora més transparència gràcies a una nova eina de justificació de les adjudicacions que permet als aspirants consultar de manera detallada els motius pels quals no han obtingut alguna de les places sol·licitades. D'aquesta manera, els participants poden conèixer amb més claretat com s'ha resolt el procés i quins criteris han determinat cada adjudicació. La conselleria continuarà amb els diferents processos previstos per completar la cobertura de les places vacants. En aquest sentit, demà dimarts s'obrirà el primer tràmit d'urgència d'adjudicació adreçat a cobrir les places que han quedat sense adjudicar en aquesta primera convocatòria. Així mateix, el 29 de juliol s'obrirà el primer procés específic de cobertura de substitucions que permetrà atendre les necessitats de personal als centres educatius i assegurar el normal desenvolupament de l'activitat docent des de l'inici del curs. Amb aquests processos, la Conselleria d'Educació i Universitats continua avançant en la preparació del curs 2026-2027 amb l'objectiu que els centres educatius de les Illes Balears disposin dels professionals necessaris.

I escoltem, en aquest cas, marca Poco VIP, que precisament és una de les margalides que avui, lògicament, pel Santoral fa festa. Molt d'anys. Continuem amb més notícies. El govern actua en més de 6,7 quilòmetres de torrents de Mallorca. Durant el mes de juny, les tasques s'han desenvolupat en 7 trams de torrents i síquies de Consell, Pollença, Montuïri, Santanyí i Campos. La Consell ha executat durant el mes passat de juny treballs de manteniment i adequació en 6.720 metres lineals de torrents i síquies de Mallorca. Les actuacions s'han dut a terme en 7 trams situats als municipis que hem anomenat abans. Les intervencions han combinat treballs manuals i mecànics, de desbrossament, retirada de canyes, bardisses i vegetació acumulada, neteja de lleres i eliminació d'arbres en aquells punts on dificultaven el pas de l'aigua. El volum principal dels treballs s'han concentrat al torrent de Sollerica, Consell, on s'han completat el desbrossament i la retirada de restes vegetals en un tram de 1.860 metres i el torrent de Can Roig, a Pollença, amb una torsió de 1.050 metres. A Montuïri, les tasques s'han desenvolupat per tota la síquia de Can Pelut, a la neteja i desbrossament manual de 1.215 metres i a la síquia de Sol Coralla, on s'han finalitzat els treballs de retirada de restes vegetals en un tram de 140 metres. Pel que fa al mitjón de Mallorca, s'ha actuat al torrent d'en Barres i d'en Vica, a Santanyí, en treballs de desbrossament mecànic, neteja de vegetació i retirada puntual d'arbres sobre 1.305 i 1.100 metres, respectivament. Així mateix, el torrent de Son Xorc, a Campos, s'ha intervingut en un tram de 50 metres. Aquesta actuació forma part de la programació ordinària de conservació que impulsa la Direcció General de Recursos Hídrics per mantenir els torrents en condicions òptimes de funcionament, afavorir el drenatge natural de les lleres i reduir el risc d'incidències que es produeixen quan es produeixen episodis de precipitacions intenses.

I, per altra banda, Servei Ferroviaris de Mallorca repassa els 150 anys del tren amb un llibre centrat en l'etapa autonòmica del ferrocarril a Mallorca. L'any passat, el 2025, es van complir 150 anys de l'arribada del ferrocarril a Mallorca, una efemèride que va començar un segle i mig, que va commemorar, perdó, un segle i mig d'història d'una infraestructura que ha estat clau en el desenvolupament econòmic.

social i territorial de l'illa. A motiu d'aquest aniversari, Servei Ferroviaris de Mallorca, SFM, ha editat el llibre 1875-2025, 150 anys de ferrocarril a Mallorca, una obra que recorre les principals etapes de la història ferroviària mallorquina des de la inauguració de la primera línia l'any 1875 fins a l'actualitat, amb una atenció especial a l'etapa iniciada en 1994, quan el govern va assumir les competències ferroviàries transferides per l'Estat. Aquest traspàs va marcar l'inici de l'etapa autonòmica del ferrocarril a Mallorca i va comportar la creació de l'empresa pública Servei Ferroviàries de Mallorca, encarregada de gestionar la xarxa des d'aleshores. La publicació s'ha presentat a l'edifici Terminus de Palma, seu institucional d'SFM, en un acte en la participació del gerent de l'empresa pública, José Ramón Horta, i de l'autor del llibre, Carlos Olmo, maquinista en actiu i investigador especialitzat en la història del ferrocarril de Mallorca. L'obra ofereix una visió de conjunt de l'evolució del ferrocarril mallorquí al llarg dels darrers 150 anys, contextualitzant els orígens i les diferents etapes de la seva història. Alhora, dedica una atenció preferent als darrers 30 anys, coincidint amb l'assumpció de les competències ferroviàries per part del govern de les Illes Balears, un període que reflecteix la profunda transformació experimentada per la xarxa sota gestió autonòmica, en la recuperació dels serveis, la modernització de les infraestructures i la consolidació del ferrocarril com un dels principals eixos de la mobilitat pública de Mallorca. En aquest cas sí que no deu ser d'alta, però bé. El llibre fruit d'anys de recerca de Carlos Olmo, que combina la seva experiència professional com a maquinista amb una intensa tasca d'investigació sobre la història del ferrocarril mallorquí. Aquest coneixement directe del servei, juntament amb el rigor històric i documental de l'obra, converteixen aquesta publicació en una obra de referència per conèixer l'evolució del ferrocarril a Mallorca i especialment la seva etapa autonòmica. L'elecció de l'edifici Terminus com a escenari de presentació reforça el valor simbòlic d'aquesta publicació dedicada a preservar i divulgar la memòria ferroviària de l'illa des d'un espai històric estretament vinculat al tren i a recuperar recentment com a seu institucional de SFM. L'edició del llibre consta de 1.000 exemplars i se n'han editat 1.000 llibres, dels quals 600 són en castellà i 400 en català. Per tant, majoria de castellà.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

I passam a la informació meteorològica. Quan són les 18 i 48 minuts, tenim cel parcialment cobert, 35 graus, valesmeteo.com, Molinleu, 35 graus Ofec, sensació de 49 graus, màxima d'avui els 35 graus que tenim ara, però que també en un primer moment s'han donat a les 11:51 minuts d'avui de matí. La mínima en aquest cas ha baixat fins als 24,7 a les 7:11 de la matinada. Per tant, temperatura rondejant la mínima, la màxima ja està entre els 25 i els 35 graus, tot i que repetesc, sensació tèrmica actual de 49 graus. I textualment diu Ofec. Vent ara mateix en calma, màxim ràfec d'avui fins ara 22,5 a les 12:41 minuts. Màxim ràfec mensual continua la de 57,9 km per hora. En aquest cas del passat dia 3. L'humitat ara mateix el 67%, la rebada del punt del 28 graus, baròmetre 1012,5 hectopascals, tendència baixant a poc, però ja l'índex ultraviolat és de 9,4, d'una escala molt alt, per demà 9,1, també dit molt alt. Pluja d'avui 0, el manac sortia del sol, bueno, total mensual 0 i total anual tal. El manac sortia del sol a les 6:35, posta del sol a 21:10, posta de la lluna a les 0:01, sortida de la lluna a les 13:22, tenint lluna creixent, un 42% il·luminada.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11. I el factor humidex, la màxima d'avui, que ve a ser una cosa per l'estil de la sensació tèmica, no és, és un dels temes, segons vaig llegir, que se pot mesurar de dues maneres, crec que ara no ho vull dir malament, sé que vaig llegir alguna cosa d'aquestes. En aquest cas, segons la gràfica de Balears Meteo, diu el factor humidex, la mínima 24,7, avui a les 7 i 10 del matí, que és la temperatura que teníem en aquell moment, però la màxima, en aquest cas, sensació tèmica màxima, podríem dir, com dic, no seria 100% així segurament, però bé, en aquest cas, 50,7 graus centígraus, avui a les 16 i 10, les 4 i 10 d'avui cap vespre, amb una mitjana, en aquest cas, del factor humidets de 42 graus. Temperatura exterior, la mínima més baixa, 24,7, a les 7 i 10 del matí, com dèiem, i la més alta, aquests 35 graus que s'han donat, o que tenim actualment, de temperatura. En aquest cas, punt de robada, la més baixa, 23,4, a les 7 i 40, la més alta, 28,4, a les 15 i 10. El factor vent, que diu aquí, 24,7, a les 7 i 10, i la màxima, aquest 35, de fa tot just una estona. Veient la gràfica en aquest cas, si més no, i amb aquesta sensació tèmica, la veritat que bastant, però bastant més alta que la temperatura màxima que marca amb aquesta línia blava, la mínima, la vermella, la màxima, i després moltíssim per damunt la taronja, que en aquest cas aquest factor humidets, que com dic seria un poc així dit d'alguna manera la sensació tèmica.

0: Tenim que la temperatura mitjana del coll de juliol és de 27,8 graus centígrads. Repeteix que mitjana del coll de juliol, pràcticament ara ja tres quartes parts, més o menys ara dit així a lo ràpid, 27,8 graus centígrads. La temperatura mínima absoluta, és a dir, la mínima més baixa, de 7,6, que va ser el passat dia 11 a les 6:30 del dematí. La temperatura màxima absoluta, és a dir, la temperatura màxima més alta del coll de juliol, en aquest cas 39,8, del passat dia 7 a les 15:30, a les 3:30 del migdia. El dia més fred del mes, de moment ha estat el dia 2, fred entre cometes, i que la mitjana bàsicament és la més baixa, vendria a ser això, va ser el passat dia 2 de juliol, amb una mitjana de 25,3 graus centígrads. I el dia més calorós, en aquest cas amb una mitjana més alta, el dia 7 de juliol, amb 29,2 graus centígrads. Ràfaga de vent més alta, com ja han dit, 57,9 del passat dia 3 a les 10:20. Mitjana de vent de tot el mes, 3,5 km per hora, sector dominant de l'est. Número de dies ventosos són ràfagues per damunt dels 36 km per hora, 3. Número de dies de mestral 1 i pluviometria, en aquest cas, diu màxim en un dia i total d'un mes, en tot cas, en aquest cas, tant una cosa com l'altra és 0. Però vaja, veiem això, aquesta mínima més baixa el dia 11, amb aquests 11, perdó, de 7,6 graus centígrads. Mínima més alta seria el passat dia de 7, que això era divendres de la setmana passada, on la temperatura mínima va ser la més alta. Temperatura mínima, repeteix, que en aquest cas 25,3, els termòmetres, en aquest cas aquest termòmetre de Malineu no va baixar dels 25 graus, vendria a ser així, i la temperatura màxima, la més alta, ja ho hem dit, la dia 7, 39,8 graus, i si mires amb l'altre costat, màxima més baixa, tindríem, això que no se sol marcar, ja ho he de mirar manualment, seria dia 3, si no mentida, dia 2, en 30,2 graus centígrads, la temperatura màxima més baixa. I com ja han dit això, en aquest sentit tenim temperatura mitjana dia 2, 25,3, la mitjana més baixa i la mitjana més alta de dia 7, però que, ojo, com diríem en aquest cas en castellà, perquè ara mateix també hi ha, bueno, un resultat de tot el dia que diem, però tal com està fins a hores d'ara, era el que volia dir, perdoneu, també avui mitjana de 29,2 graus centígrads, per tant, iguala de moment la mitjana que la del dia 7, que de moment és la mitjana més alta, igual que també dia 15, per tant, de moment tindríem triple empat, diguem-ne així, amb aquesta mitjana més alta. Tindríem de dia 7 per un costat, que això va ser en dimarts. Després tindríem dia 15, que va ser dimecres de la setmana passada. I, per altra banda, tindríem de d'avui, que de moment, com dic, perquè encara no ha acabat el dia i, per tant, no seria 100% aplicable, depenent de com varien les temperatures, el que queda d'avui, però de moment també tenim aquests 29,2 graus centígrads. En quant al vent, aquests darrers dies, una vintena de quilòmetres per hora, el dia que més dels darrers dies, per exemple, dia 15, que va arribar als 30,6 quilòmetres per hora de ràfaga de vent, però després tant això, dia 15 era dimecres, com han dit abans, però després ja dia 16 la màxima ràfaga 27,4, dia 17 29 quilòmetres per hora, dia 18 24,1, ahir dia de 9, 20,9 i avui de moment 22,5. En sector del vent, que no ho sol dir gaire, però bé, realment una mica més, avui de moment majoritari de sud-sud-est, ahir est-sud-est, dia de 8 del sud-est i dia de 7 d'est-nord-est. Però bueno, majoria del mes, sobretot bàsicament a partir del dia 8, cosa així, fins a hores d'ara, ja sigui en algun moment un poquet també cap al nord o un poc cap al sud, però de manera majoritària de l'est. Sí que a principi del mes majoritàriament era de nord, els 5 primers dies, nord-est, nord, nord, nord, nord-est, nord, Això els primers 5 dies, després sí que ja un poc entremig barrejat els dies següents, dia 6, est, sud-est, dia 7, oest, sud-oest, dia 8, de l'est, i a partir d'aquí ja com dèiem aquesta majoria de l'est, en ocasions sud-sud-est, en ocasions sud-est, alguns est-nord-est, però bueno, si haguessin de fer una mitjana seria majoria de l'est.
1: Tora estava previst.
0: I en aquest cas passam ara a la predicció, començam això a l'AEMET, ja sabeu, pel que queda dia avui núvols alts, 0% de passat de pluja, vent en calma. Pel que fa demà dimarts dia 21, començaríem cel poc anuvolat, tant primeres hores com de matí, cap vespre núvols alts i darreres hores possibilitat de boirina, 0% de passat de pluja en tot el dia. Temperatures possibles per demà, 23-36 graus, mínima i màxima respectivament. El vent pot començar de nord en 10, de matí nord-est en 10, cap vespre en calma i darreres hores de l'est en 5. Pel que fa dimecres 22, sol i cel assolellat, bueno, és que marca un sol que vol dir cel assolellat, perdoneu. I acabaríem el dia de dimecres amb poc anuvolat, també amb un 0%. Temperatures igual que el dia anterior, 23-36, per tant sense canvis. Vent majoritàriament de l'est, entorn a 15 km per hora. Passaríem a dijous 23, cel descobert, 0% de passat de pluja, temperatures 22-37, és a dir, mínima un grau més baixa i màxima un grau més alta. El vent majoritàriament de sud-est entorn a 5 km per hora. Divendres 24, cel poc anuvolat, 0% de passat de pluja, temperatures 23-35, per tant pujada d'un grau de mínima però baixada de 2 graus de màxima, vent de sud-est entorn a 15 km per hora. Passaríem a dissabte 25, cel poc anuvolat, 5% de possibilitat de pluja, temperatures 23-35, vent de nord en 20, en ràfegues màximes de 45, aquí seria el dia amb possibilitat de més vent de tota aquesta setmana, el dissabte. I pel que fa al diumenge, cel intervals de nuvolositat, atenció, aquí ja el percentatge comença a pujar a la cosa, 25% de moment de possibilitat de pluja, no vol dir que plogui, però que sí que és un percentatge bastant diferent del que tenim habitualment, darrerament, que diem, vull dir, durant aquests darrers mesos de juny i juliol. Temperatures que poden baixar, en aquest cas entre els 21 i els 32 graus, per tant, atenció, diumenge, aquests canvis, tant del cel com de temperatures, en aquest cas baixada de 2 graus de mínima i de 3 de màxima, i el vent de l'est entorn a 15 km per hora. Seria un poc això el resum. Per tant, 0% de passat de pluja cada dia fins a divendres, després dissabte un 5% i diumenge un 25%. Ja he dit sempre, del 50% per avall, en principi més que no, del 50% per amunt més que sí, per tant en aquest seria més que no, però com dit sempre, tot el que és diferent a zero, evidentment, li hem de prestar certa atenció i veure com evoluciona. Pel que fa a temperatures, la mínima va variant entre els 21 de diumenge i els 23 de la majoria de dies, dimarts, dimecres, divendres i dissabte, l'única diferent és dijous amb els 22, a part dels 21 que he dit de diumenge. Per tant, aquestes oscil·lacions, en certa manera, bueno, manteniment i oscil·lació, no sé com dir-ho, és a dir, cronològicament seria dimarts i dimecres 23 de mínima, baixaria els 22 per dijous, tornaria els 23 per divendres, que mantindria el dissabte, i el 21, que baixaria el diumenge, seria la mínima més baixa. Per altra banda, si mirant les màximes, veiem els 36 de demà i passat demà, pujarien els 37, que seria la màxima més alta d'aquesta setmana, dijous, tindríem, o podríem tenir la màxima més alta per dijous, 37, després baixaríem 2 graus als 35 per divendres, que se mantindria així pel dissabte, i baixada novament de 2 graus, crec que he dit, de dijous a divendres, i en aquest cas 3 graus de baixada de dissabte a diumenge. Per tant, una mica aquestes oscil·lacions, bàsicament màxima més alta dijous, mínima més baixa diumenge. I el tema del vent, bàsicament dissabte, vent de nord, amb 20, en ràfegues màximes de 45. I així que vam aquest que el programa d'avui de capvespres de Ràdio Horta, tornant demà més coses aquí en aquesta sintonia de Ràdio Horta Municipal, sense punt 9, sense punt 3, o radiohorta.cat. Com sempre, salut, salut i moltíssima més salut. Avui també molt d'anys, com he dit al principi, a tot el Demarc Líders i a tothom qui fa festa en el dia d'avui. Salut, adeu.
2: Han girat entre els 37 i els 39 graus. Tot això acompanyat per un cel carregat per aquesta pols en suspensió i també pels nígols. I en vista demà, la situació serà molt semblant. Serà una jornada amb el cel de nou ben enterbolit per aquesta calitja i els nígols. El termòmetre, pocs canvis, de nit esperant molts registres de nit tropical o fins i tot torri de totes les illes i la màxima tornarà a girar entre els 32 i 37 graus a la major part del territori i a l'interior de Mallorca podran tornar a fregar aquests 40 graus de màxima. I tot això de la mà d'un panorama molt tranquil quant al vent i l'onatge.
3: Gràcies, Pedro. I en Cultura, com sempre, acabarem aquesta hora d'informatiu, que és possible gràcies a la feina de Margalí de Cifra, el control tècnic.
4: IB3 Ràdio. Serveis informatius.
3: Són les 7 i 6 minuts. Un total de 17 persones han mort a les carreteres de les Illes enguany. 3 d'elles s'han registrat en les darreres 24 hores. 2 han mort atropellades i la tercera ho ha fet en un accident de moto.
5: Pel que fa a l'accident de moto, la víctima és un home de 52 anys que ha perdut la vida a la carretera que va del Cudi al port de Pollença. Els serveis d'emergències s'han traslladat al lloc dels fets, però no han pogut fer res per salvar la vida de la víctima. Hores més tard, i també a Pollença, un altre home de 83 anys ha mort atropellat quan anava en bicicleta. La Guàrdia Civil cerca el presumpte autor que ha fugit del lloc del sinistre.
3: Aquests dos successos han tingut lloc avui. Pel que fa a l'atropellament mortal d'ahir a la carretera de Cala Mesquida, Cap de Pere, s'ajorna fins demà el passi a disposició judicial del jove de 21 anys, presumpte autor dels fets, i que va donar positiu en la prova d'alcoholèmia. Estava previst per avui a hora baixa, però, com dèiem, serà demà, després de ser detingut.
5: La víctima és un turista de 55 anys que s'allotjava a un hotel de la zona. Va ser embestit quan anava a peu. L'impacte va ser tan fort que va ser desplaçat un metre. El cotxe implicat en l'accident va ser localitzat en un pinar a 300 metres del lloc dels fets, amb nombrosos danys.
3: Però no només han de lamentar víctimes mortals a les carreteres, també a la platja, concretament a la de Sant Bou, a Menorca, on un home de 62 anys ha mort ofegat. Carles Marquès.
6: Els serveis d'emergència s'han rebut a l'avís que l'home havia estat rescatat de l'aigua i que no respirava. Vins a la platja s'hi ha desplaçat una ambulància de suport vital bàsic i una altra de suport avançat, però no han pogut reanimar-lo.
3: I tornem a Mallorca perquè han aparegut pintades antisemites a dues cases de familiars de les activistes de Santa Maria, detingudes la setmana passada per les pintades contra immobiliaris del municipi.
5: Els autors hi han dibuixat diverses estrelles de David al costat de les paraules Jueus i Juden en alemany. Els fets ja han estat denunciats davant la policia local, que ha traslladat el cas a la Guàrdia Civil. També hi han intentat pintar una esvàstica, tot i que el dibuix no ha quedat complert. El PSIP condemna de forma rotunda les pintades i exigeix també que s'investiguin. Escoltam el secretari d'Organització i Acció Electoral del PSIP-PSOE, Cosme Bonet.
7: Són unes expressions intolerables que atenten directament contra la dignitat de les persones i contra els valors bàsics de convivència que ens han donat com a societat. L'odi, el nazisme, el feixisme no tenen ni tindran mai cabuda a les Illes Balears.
3: I enmig d'onades de calor consecutives, un sector denuncia que ha de fer feina sense aire condicionat i en temperatures que poden arribar fins als 35 graus. Són els vigilants de seguretat de l'aeroport de Palma que acusen Aena de no trobar solució a un problema que repeteix cada any. Maria Eugènia Quegles.
5: La plantilla està formada per un centenar de treballadors, segons ha informat Miquel Cañudo, secretari general de la Federació de Seguretat Privada d'Ussó, la qual critica que Aena reconegui que les màquines estan rompudes, però no faci res per arreglar-les.
8: Trabajar 8 horas a 35 grados de cara al público, atendiendo al público, además la cantidad de público que pasa por ese aeropuerto, que lo que hace es subir más las temperaturas, evidentemente, porque el cuerpo humano genera calor. Es infrahumano, trabajar en estas condiciones no son adecuadas.
5: La situació ha estat denunciada pel sindicat davant la Inspecció de Treball i l'Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral, que depèn del govern.
3: I els ecologistes de GenGob demanen mesures urgents davant el risc extrem d'incendi forestal a Eivissa. Han registrat un escrit davant el Consell i la Direcció General d'Emergències per protegir la població i els espais naturals. Consideren que la situació és de màxima gravetat. Elena Gregori.
9: Els ecologistes alerten que l'elevada afluència de persones als espais naturals durant episodis extrems incrementa el risc d'incendi. Agnès Vidal és educadora ambiental de GenGob Eivissa.
10: Ara mateix vull dir, tenim un còctel explosiu, vull dir, tenim unes temperatures extremadament altes, hi ha una sequera que és evident, vull dir, ha plogut moltíssim aquesta primavera i està tot rostit, que ha agreujat amb la quantitat de persones. És evident que és el que podria passar, no? Vull dir, i no volem que sigui massa tard perquè es prenguin aquestes mesures.
9: El gent reclama al govern restringir l'accés dels vehicles a espais forestals, demanen que s'informi als turistes allotjats a habitatges vacacionals del risc d'incendi, així com més vigilància als propietaris forestals.
10: I a Eivissa, justament, tenim un model urbanístic, vull dir que tenim moltes cases disseminades, hi ha molta casa envoltada de bosc que no estan complint les franges de protecció d'incendis, no? Vull dir, hi ha molt poca restricció i la poca que hi ha no s'està complint.
9: L'escrit que han fet arribar al govern adverteix també que les mesures adoptades pel dia de l'eclipsi són insuficients i que es podrà pujar sense restriccions fins a Satalaia, el punt més alt d'Eivissa.
3: I Restauració Mallorca, CAEP i l'Associació d'Hotelers de la Platja de Palma denuncien l'avaria elèctrica que durant el cap de setmana ha afectat diversos punts d'aquest nucli de costa entre Can Pastilla i el Balneari 6.
5: La patronal de restauració recopila documentació dels establiments afectats. Una vegada la tinguin, valoraran les possibilitats i les possibles reclamacions per danys materials, pèrdues econòmiques, gènere perdut i altres perjudicis derivats de la interrupció del subministrament elèctric. Veïns i establiments de la zona han estat 13 hores sense electricitat i han patit un cap de setmana marcat amb talls intermitents. De fet, alguns negocis de Can Pastilla i Calestància xifren ja en milions d'euros les pèrdues econòmiques provocades per l'apagada elèctrica.
11: Por lo menos se fueron más de 20 kilos en carne, en ese caso, suerte que se pudo salvar algo.
12: Y todos los helados se han echado a perder, el hielo que teníamos, todo.
13: Tenim clients a l'hostal, els clients és normal que reclamin, són pèrdues importants.
5: Una situació que també ha afectat les farmàcies de la zona, ja que s'han fet malbé alguns medicaments. Així ho explica una de les farmacèutiques afectades, Rosa Riera.
14: Ha vengut pacients avui de matí inclús a cercant insulina, que sí que tenim en bastó, però que no poden dispensar perquè estan en mal estat. Venia llum, venia gent, a lo millor estàvem a meitat d'una dispensació i s'aturava el llum de cop. Tots els ordenadors una altra vegada baix, les neveres un altre pit per amunt i per avall.
3: L'Associació d'Hotelers de la Platja de Palma considera absolutament intolerable que una zona turística hagi patit interrupció del subministrament elèctric durant diversos dies.
5: A més, destaca que les conseqüències, tant pel sector turístic com per la resta d'activitats econòmiques i pels residents, han estat especialment dures. Per part seva, Endesa assegura que aquest dilluns tots els abonats quedaran reconnectats a la xarxa. Mentrestant, encara investiga les causes de la incidència que han deixat sense subministrament prop de 2.000 abonats de la zona.
3: 7 i 13 minuts per la mare d'Educació. Part dels agents socials de la mesa de l'escola concertada es planta patronal com a escola catòlica. El sindicat USO no han volgut participar avui en aquest òrgan de diàleg amb la conselleria perquè consideren que no se'ls té en compte en les negociacions. Per tornar a la mesa, exigeixen la retirada de propostes com la reducció de ràtios als menjadors de 0 a 3. Temen que si es manté la proposta de la conselleria, suposarà un cost salarial inassumible que farà malbé l'acord per millorar les condicions de les educadores de les escoletes en guerra des de fa mesos, Maria Eugènia, per reclamar millores.
15: Una part de la patronal i dels sindicats troben que el govern actua sense tenir-los en compte. S'han concentrat davant la Conselleria d'Educació per denunciar que mesures, com la reducció de les ràtios en els menjadors, s'han plantejat sense negociació prèvia, cosa que denuncien fa inviables els seus negocis. Són Juan Carlos Lorenzo d'Uso i Marc González d'Escola Catòlica en representació de les escoletes concertades.
16: Entendemos esta intromisión por parte de la administración con esta normativa que realmente lo que hace es perjudicar el funcionamiento de los centros.
17: S'ha acabat això de que la mesa d'ensenyament privat concertat sigui plat de tercera fila. És a dir, aquí hem de ser
18: quan negociem damunt el sector que és majoritari en el tram 03, hem de ser els primers que han de conèixer la voluntat de l'administració.
3: El conseller d'Educació, Antoni Vera, no entén les crítiques d'aquesta part dels agents socials. Recorda que la normativa de menjadors encara és en procés d'aportacions, però diu que la reducció del nombre d'alumnes per treballadora és del tot necessària.
15: Recorda que la conselleria posarà a disposició els recursos necessaris per fer-ho possible i, en aquest sentit, Vera ha demanat a les parts que es posin d'acord per millorar les condicions de feina de les treballadores de les escoletes que encara cobren 1.100 euros al mes.
19: Ells han d'acordar, el que passa és que ells no se posen d'acord. Perquè el problema és que la patronal i dos sindicats van per una banda i els altres sindicats van per l'altra. Aquest és el problema. I nosaltres no podem imposar. Però nosaltres els recursos els tenim, nosaltres els posam, perquè les treballadores el mes de setembre puguin rebre aquesta millora a la seva nòmina.
15: Vera ha lamentat que la nova normativa de menjadors encara no estarà enllestida al setembre.
3: I la Conselleria de Salut ha confirmat a IB3 que dels 5 psiquiatres que encara hi havia de baixa a la unitat de salut mental de les Pitiüses, ja se n'han incorporat 4 a la feina i només un d'ells continua de baixa.
5: Les associacions d'usuaris havien denunciat la situació de crisi i el col·lapse que es vivia a la unitat en la falta d'aquests professionals. La presidenta de l'Associació de Persones amb Patologia Dual d'Eivissa i Formentera, ASPADIF, Soledad Manzano, espera que s'arribi a una estabilitat.
20: Confiamos en que esta experiencia, que esta reincorporación y con esta nueva equipo de coordinación marque el inicio de una etapa de estabilidad para la salud mental de Eivissa y Formentera.
3: Ja ha quedat suspesa la vaga de recollida de Fenda Solla, com a mínim fins divendres.
15: L'empresa i els treballadors han arribat a un principi d'acord que no baixaria el que cobren per treballar els festius. Segons el comitè d'empresa, aquest complement s'ha abonat de manera ininterrompuda durant més d'una dècada. Tot i això, Juan José del Telso, de la UGT, explica que han acostat postures.
21: Hay un principio de acuerdo de retrotraer a cómo se hacían las cosas en 2024 sobre este punto y nos emplazamos las dos partes, la empresa y el comité de huelga, a trabajar en un texto conjunto.
15: Divendres es tornen a reunir el TAMIP. El representant dels treballadors esperen que al llarg de la setmana les negociacions en l'empresa Solla 2010 siguin fructíferes. De fet, 85 treballadors estan pendent de l'acord que el batle Miquel Nadal confia a Solli.
22: Nosaltres el que volem és arribar a un acord amb els treballadors. Sempre serà el nostre desig i crec que entre tots aconseguirem arribar a un acord i que se farà la recollida amb fluïdesa i amb normalitat.
15: En cas que no hi hagi acord, la vaga començarà divendres a les 10 del vespre. Afectaria tots els serveis que gestiona l'empresa, com l'hora, l'escoleta i el poliesportiu.
3: I Unió de Pagesos assegura que 3 anys després de l'aprovació de la llei turística encara no s'ha posat cap sanció als hotels de Mallorca per no comprar producte local. Avui migdia s'han reunit amb el president del Consell per demanar que es compleixi aquesta normativa. El conseller Solà de Turisme afirma que durant aquest temps s'han tramitat més expedients que mai, però no dona xifres.
5: El sindicat agrícola ja es va reunir fa 10 dies amb el conseller Guillem Ginart i avui ha tornat al Consell per demanar que es facin les inspeccions necessàries perquè els establiments consumeixin entre un 3 i un 5% de producte local, com estableix la llei. Asseguren que només 2 cadenes hoteleres ho han fet i afirmen que la institució insular ignora el sector primari i els ciutadans, però sí que escolta els hotelers. Joan Gallàs, el president d'Unió de Pagesos.
23: Estem una mica enfadats, no? Perquè si els hotelers perdessin un 30% de la facturació, el president vendria ara a baixar i tot a fer feina. Si els taxistes de Palma perdessin un 30% de la facturació, vamos, no farien pitades cada dia. Si els botillers perdessin un 30%, se liaria la Mari Morena. El perden els pagesos, l'administració ho sap i aquí ningú fa res.
5: Els pagesos també apunten que el consum de producte local ha caigut un 30% des del mes de gener. El conseller de Turisme, Guillem Ginart, ho nega, mentre que la portaveu socialista al Consell de Mallorca, Joana Maria Drover, ho qualifica d'intolerable.
0: No només estem convençuts de que el producte local és necessari i donant total suport en el producte local i en el sector primari, sinó que mai s'havien fet tantes inspeccions i s'havien instat tants expedients com ara.
1: Amb unes temporades de rècord, amb unes arribades de turistes com mai s'havien vist, i damunt el producte local baixa, la compra de producte local baixa, és que això és absolutament intolerable. I el Consell mira cap a una altra banda.
3: 7 i 19 minuts.
2: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio. El Consell de Mallorca i Lima es destinen fins a 375.000 euros en ajudes econòmiques per a la gent gran. Ajudes per finançar material tècnic i de mobilitat que permetin millorar la qualitat de vida i el benestar social. Més recursos, més suport. Informa-te'n. IMES. Teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca. Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
4: IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
2: El minut a minut de la jornada a l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
3: Les Balears lideren la caiguda de les hipoteques en gairebé un 20%. Concretament, el mes de maig se'n varen constituir 827, el descens més gran de l'Estat, segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística.
5: L'INE calcula que les Balears es varen prestar 238 milions d'euros per a la constitució d'hipoteques sobre habitatges al maig. El tipus d'interès per al retorn del doblers va ser de quasi el 3% de mitjana, 7 centèsimes més que el maig del 2025 i el més elevat des del juny passat. En el conjunt d'Espanya, el nombre d'hipoteques va descendir una dècima en la taxa interanual fins a les 42.200 operacions. D'aquesta manera, es romp una ratxa de 22 mesos ininterromputs a l'alça.
3: El director d'estudis del portal immobiliari Pisos.com, Ferran Font, assegura que després de mesos de caiguda de les operacions de compra-venda i de la signatura de manco hipoteques, la previsió curt i llarg termini és que el mercat balear a poc es normalitzi.
24: Els tipus d'interès que no estiguin tan baixos o que hi hagi canvi de política del Banc Central Europeu respecte als tipus d'interès i comencin a anar una mica a l'alça, doncs el que faran serà frenar una mica aquestes transaccions, perquè durant el 2025 hi ha hagut força compradors que han anticipat la compra precisament per poder aprofitar aquesta situació de tipus més baixos.
3: Ja ha quedat suspès avui el desnonament al barri de Songoleu a Palma. Les persones afectades eren una família amb dos fills menors, un amb un autisme greu, que segons ha informat la plataforma Stop Desnonaments, entraran a l'immoble amb un contracte de lloguer que va resultar ser una estafa per una persona que es va fer passar pel propietari, Neus Pericàs.
25: L'immoble, segons l'entitat, ha passat per mans de dues immobiliàries fins que un particular el va comprar i ara en reclama el desallotjament. Una vegada que la comitiva judicial s'ha presentat a l'habitatge, s'ha comunicat la suspensió del desnonament gràcies a un recurs presentat per l'advocat de la família. El pare de la família afectada ha explicat que, tot i sentir-se alleujat per la suspensió, la situació segueix sent tensa. Afirma que ha intentat arribar a un acord amb el nou propietari des de fa temps i que fins i tot ha fet una oferta de compra.
26: Ahora todo el mundo sabe que aquí en Mallorca no hay piso para alquiler. Yo trabajo, tengo fijo discontinuo, pero nadie quiere ofrecer a mí, a mi mujer, para alquilarlo. Eso es lo que hay. Yo le he dicho, vale, si tú quieres hacerlo, alquiler opción de compra y mejor.
25: La família ha rebut el suport d'una vintena de veïnats que han fet una barrera humana a les portes de l'immoble. El portaveu d'Stop Desnonaments, Joan Segura, ha demanat al govern que apliqui les mesures necessàries perquè aquesta família pugui accedir a un habitatge.
27: També el govern balear també pot
6: aplicar l'article 3 i l'article 6 de la llei d'habitatge de les Illes Balears. I aquests articles permetrien donar un habitatge a la família, un habitatge públic a la família. Nosaltres sol·licitarem tot el que puguem sol·licitar i resistirem fins que no haguem de resistir.
25: De moment, el desnonament queda suspès fins que el jutjat resolgui el recurs presentat per la defensa de la família.
3: I l'antic hospici de Sóller canviarà radicalment de cara per donar resposta a una de les principals demandes dels sollerics, l'accés a l'habitatge. L'edifici històric es rehabilitarà de dalt a baix i passarà a acollir 13 pisos públics de lloguer gràcies a una inversió de 2,7 milions d'euros. Pel que fa a l'accés, tindrà preferència absoluta a les persones que acreditin un mínim de 18 anys de residència a Sóller.
15: A més, una part d'aquests 13 pisos es reservarà de manera específica per a majors de 60 anys. Com a requisit general de l'IBAVI, els sol·licitants hauran d'estar inscrits al registre de demandants, no tenir cap altre pis en propietat i complir amb els límits d'ingressos màxims establert per llei. José Luis Mateo és el conseller d'Habitatge.
7: Todo este conjunto de viviendas van a ir destinados para sollerics con como mínimo 18 años de residencia en el municipio. Creemos que seguimos trabajando en una línea muy clara, vivienda asequible para gente de aquí.
15: L'edifici construït a finals del segle XVIII mantindrà tota la seva essència patrimonial. En total s'aprofitaran els més de 1.200 metres quadrats construïts per fer-hi 10 pisos de dos dormitoris, dos d'una habitació i un de tres. També n'hi haurà un d'adaptat per persones amb discapacitat. El batlle de Sóller, Miquel Nadal, dona els detalls.
22: Tenint en compte que és fantàstica per gent més bé jove, aquí destinat un poquet a gent més gran, de més de 60 anys, inclús també una per gent amb mobilitat reduïda.
15: Si es compleixen els terminis de la conselleria, les obres començaran de més la tardor, tot d'una que acabi la temporada alta turística d'enguany.
3: I més, per Palma proposa limitar el preu dels lloguers comercial per protegir els petits negocis locals dels barris de la ciutat. També reclama una regulació dels comerços a les zones més tensionades, com ara el centre i Santa Catalina.
5: La formació ecosobiranista afirma que s'ha de frenar la substitució dels negocis tradicionals per franquícies i establiments orientats exclusivament al turisme. La proposta s'ha presentat davant l'antiga merceria d'Oña Àngela, un dels comerços històrics de Palma que la formació ha convertit simbòlicament en una agència immobiliària per denunciar que l'especulació transforma la ciutat i expulsa tant dels veïns com els comerços locals. Neus Trullol és la portaveu de Més per Palma.
8: Els veïnats som expulsats dels barris per l'increment dels preus dels habitatges, però ara també s'està donant amb el cas dels comerços. Els comerços també són expulsats dels barris per aquest increment de preus del lloguer.
3: 3 minuts per arribar a les 7 i mitja. A les darreres hores han arribat a les illes una setantena de migrants a bord de 4 embarcacions irregulars. Una ha estat interceptada a Sant Josep de Sa Talaia, a Eivissa, i la resta a Formentera, tot en un mes de juliol en què ja han arribat a les illes més de 900 persones migrants.
5: Moltes d'aquestes arribades s'han produït aquest cap de setmana. Han arribat 273 persones migrants a les illes en 12 embarcacions irregulars enguany. Segons dades del Ministeri de l'Interior, notificades per delegació de govern, han arribat a les Balears 192 embarcacions amb més de 3.600 migrants en situació irregular.
3: I el moviment migratori ha estat un dels tres temes centrals que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha abordat amb el seu homòleg algerià Abdelmajid Tebboune durant la seva fugaz visita al país nord-africà.
9: Una visita que tiene también para nosotros, para el gobierno de España, una especial importancia, porque España ve a Argelia como no solamente un país vecino, sino como un socio estratégico y sobre todo como un país amigo.
3: El principal objectiu era tancar la crisi oberta arran del suport del seu executiu al Marroc en el conflicte del Sàhara.
15: Per escenificar la nova sintonia entre els dos països, han tancat una cimera bilateral a l'octubre i incrementar el subministrament de gas algerià a Espanya. Superats els entrebancs econòmics en la seguretat i els fluxos migratoris, és el que més preocupa a Espanya i per això Sánchez ha lloat allò que els uneix. Assegura que són el pont entre Europa i Àfrica.
9: Estamos convencidos desde España de que solo trabajando juntos podremos afrontar con éxito los retos que más preocupan a nuestras sociedades, como son el coste de la vida, como es la seguridad y como es también la emergencia climática que estamos sufriendo nuestras sociedades, particularmente el Mediterráneo.
15: Pel que fa a les relacions econòmiques, Sánchez ha especificat que van més enllà de l'energètica i és que aquest viatge també pretenia augmentar significativament la presència i l'inversió d'empreses espanyoles a Algèria en sectors com l'agroindústria, les infraestructures i els serveis.
3: El Consell de Mallorca preveu aprovar la llei de limitació d'entrada de vehicles a l'octubre. La patronal de cotxes de lloguer reclama que els informi com més aviat millor del topall de vehicles que hi haurà a l'illa. El president d'AEVAPES, Ramon Reus.
10: Tant els grans com els petits, mitjan 30 cars, però jo crec que poden viure perfectament en la condició que no ho escriurà.
3: El conseller insular de Territori de Mobilitat, Fernando Rubio, ha demanat a les empreses de lloguer de vehicles que informin al Consell de quina és la seva flota per avançar amb l'estudi de càrrega.
11: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
3: Són les 7:30, un total de 17 persones han mort a les carreteres de les illes enguany, 3 d'elles a les darreres 24 hores, 2 atropellades i la tercera en un accident de moto.
5: Un home de 52 anys ha mort en un accident de moto a la carretera que va d'Alcúdia al port de Pollença. També a Pollença, un altre home de 83 anys ha estat atropellat quan anava en bicicleta i la Guàrdia Civil cerca el presumpte autor, que ha fugit del lloc del sinistre. Tot això quan un jove de 21 anys, que ha donat positiu en alcohol, ha estat detingut com a presumpte autor de l'atropellament mortal d'ahir de Capdepera.
3: I no només han de lamentar víctimes mortals a les carreteres, sinó que també a la platja.
5: Un home de 62 anys ha mort ofegat a la platja de Son Bou. A Menorca, els serveis d'emergència han rebut l'avís que l'home havia estat rescatat de l'aigua i que no respirava.
3: Han aparegut pintades antisemites a dues cases de famílies de les activistes de Santa Maria detingudes la setmana passada per les pintades contra immobiliàries del municipi.
5: Els autors hi han dibuixat diverses estrelles de David al costat de les paraules jueus i juden en Alemanya. Els fets ja han estat denunciats davant la policia local, que ha traslladat el cas a la Guàrdia Civil.
3: I enmig d'onades de calor consecutives i just quan en començam una de nova, els vigilants de seguretat de l'aeroport de Palma denuncien que han de treballar sense aire condicionat i amb temperatures que poden arribar als 35 graus.
5: Una situació que afecta un centenar de treballadors i que el sindicat ha denunciat davant la Inspecció de Treball i l'Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral. El secretari general de la Federació de Seguretat Privada d'Ossó, Miguel Canyudó, critica que Aena reconegui que les màquines estan rompudes

0: visita, si simboliza algo, es nuestra voluntad firme de profundizar en esta amistad y de ampliar la cooperación bilateral orientada al futuro.
1: Tots dos han tancat una cimera per l'octubre i també l'increment de subministrament de gas a Algèria a Espanya.
2: Tot això quan dèiem en un mes de juliol en què han arribat més de 900 persones migrants a les Illes Balears. I la cooperativa farmacèutica de Menorca ha arribat a un acord amb una cooperativa catalana perquè els medicaments que no tenen en estoc arribin en només 24 hores.
1: Dels 30.000 productes que es poden vendre, només en tenen 15.000. A l'illa fins ara s'havien d'encomanar i en alguns casos es podria esperar fins a 6 dies perquè arribés el medicament. Ho explica el seu gerent, Guillem Pons.
3: La comanda arriba al laboratori, ells serveixen, pues li són 3-4 dies que arribi aquí, després preparador aquí, servidor. En canvi, amb aquest nou acord, i ja directament ja m'envien la mercancia.
2: I el soci de Zapatero assegura que l'expresident marcava els passos i admet una comissió de l'1% per intermediar en el rescat de 53 milions d'euros concedit a l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia.
1: L'empresari Julio Martínez ha presentat un escrit a l'Audiència Nacional 24 hores abans de la seva declaració com a imputat. La seva defensa explica que ho fa per col·laborar i contribuir així a l'esclariment dels fets que s'investiguen.
2: Passen 3 minuts de les 7 i mitja, moment pels esports.
4: Informatiu Vespre. Esports. Juan Gabriel Bauzà.
2: Esports que Joan Gabriel no podrien començar d'altra manera i és parlant de la celebració que Espanya ja ha iniciat del títol mundial i ho fa a Madrid.
5: Així, la selecció espanyola de futbol ja viu la gran jornada de celebració després de conquerir el segon mundial de la seva història. Els campions han estat rebuts aquest dilluns pels reis d'Espanya i les infantes del Palau de la Zarzuela. El rei Felip VI ha destacat que el d'ahir va ser un triomf èpic.
6: Ha sido una odisea. El camino ha sido largo y no solo en esta fase o el tramo final, también tan largo con 48 equipos. Ha sido un triunfo épico. Habéis sufrido. Regresáis algo magullados y cansados. Habéis encajado alguna crítica, ya esfumadas. ¿Pero qué es todo eso comparado con la alegría de traeros la Copa a casa?
5: El rei d'Espanya també ha volgut recordar que el futbol espanyol compta amb els actuals campions i campiones del món.
6: España vuelve a ser, gracias a vosotros, campeona del mundo de fútbol. Y hoy somos los vigentes campeones y campeonas del mundo 2026 y 2023. No lo olvidemos.
5: Posteriorment, el president del govern, Pedro Sánchez, ha rebut a la selecció espanyola al Palau de la Moncloa.
7: Dar unas inmensas gracias al cuerpo técnico, a los jugadores, primero por el juego, segundo por el esfuerzo y tercero por la victoria. El juego porque realmente, para aquellos que saben mucho de fútbol, que no es mi caso, pero hasta incluso aquellos que no lo somos expertos en fútbol, hemos disfrutado mucho de vuestro juego. En segundo lugar, el esfuerzo, porque es verdad que no resulta evidente, aun siendo bueno, el poder llegar a nada más y nada menos que la final de la Copa del Mundo. Y finalmente, pues bueno, hacer bueno aquello que decía Luis Aragonés de que las finales no se juegan, sino que se ganan, ¿no?
5: En aquesta recepció a la Moncloa també han parlat el seleccionador nacional Luis de la Fuente i també alguns futbolistes destacats. Escoltam de la Fuente, el capità Rodri i l'autor del gol contra Argentina, Ferran Torres.
8: Lo hemos vivido desde la emoción, desde el orgullo de representar a un país maravilloso, con una afición volcada, recibiendo los ánimos de toda la gente que estaba aquí en España y nos insuflaba mucho ánimo.
9: Siempre lo digo, que ganar con tu país es lo más bonito que hay, sobre todo un mundial, pues al final esta generación ha crecido viendo a los Casilla y Iniesta levantar la copa y hoy que lo podamos hacer es lo más grande que puedes hacer en el fútbol.
10: No, pero bien, muy contento de poder ver la ilusión que hay en los niños de aquí. Y nada, ahora hacer la rúa, celebrarlo con todos los españoles y muy contento.
5: Ho ha dit Ferran, ara la celebració de la selecció continua pels carrers de Madrid a bord d'un autobús descobert. El recorregut finalitzarà a la plaça de Cibeles, on tindrà lloc l'acte central.

0: amb l'afició que es troben allà esperant per retre homenatge als nous campions del món. I la consecució del Mundial per part de la selecció espanyola també es va viure amb una gran intensitat aquí, a IB3 Ràdio i als carrers de les Illes. A la ràdio, amb la narració de Gavi Fortesa i tot l'equip d'Esports en Joc, van gaudir d'una nit màgica de futbol i d'emocions.
1: Lamine Yamal toca en curt, la centrada cercant segon pal, Nico! Alerta, la rematada, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Ferran, gol de Ferran, gol de Ferran, gol de Ferran, gol!
0: I després del xiulet final, nombroses places, bars i carrers de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera es varen omplir d'aficionats que van sortir a celebrar el triomf d'Espanya. Claxons, banderes i càntics varen protagonitzar una nit de festa per commemorar una nova fita històrica del futbol espanyol.
2: Emoció màxima en tot el moment. Vamos, gol de Ferran, ningú s'esperava i al final hem acabat marcant el gol. Vamos!
3: Això és impressionant! Mira tota la gent que hi ha! Vindrem així, tota la joventut! És el millor que el poble d'Espanya, tots units! I acabem de guanyar el segon mundial, que no sabem quan tornarem a guanyar-lo! És el millor que ens ha passat!
4: No hi ha equip com Espanya! Espanya!
5: Espanya!
0: Com sentíem, festa grossa, també les Balears. La més multitudinària, Palma, amb 20.000 persones a Son Fusterat, organitzada per l'Ajuntament de Palma. Sentim el batlle Jaime Martínez.
6: Una passada, la veritat és que han patit, però han dominat i mos han duit el premi. Aquesta segona estrella en espit, moros en obeixíem i ha estat una nit, jo crec, inolvidable aquí a Son Fusterat.
0: Les celebracions es varen allargar fins ben entrada la matinada en una nit que ja forma part de la història del futbol espanyol. I fins ara hem parlat de l'alegria d'Espanya, però no ens podem oblidar de l'altra cara de la moneda, l'Argentina. La derrota a la final d'ahir davant d'Espanya suposa l'adeu de Leo Messi amb la selecció argentina i també el possible comiat del seleccionador Lionel Scaloni, que va deixar en l'aire el seu futur. Amb la decepció pel resultat, el tècnic argentí es mostrava profundament emocionat. L'escoltam.
7: Hemos intentado hasta el último momento dar el máximo como cuerpo técnico, los jugadores, y creo que es justo que me pueda tomar este tiempo y pensarlo. Este lugar es maravilloso, maravilloso. Es un lugar soñado que en mi vida pensamos todos los chicos del cuerpo técnico estar en ese lugar.
0: Amb aquest comiat s'abaixa el taló d'una de les etapes més lluents de la història del futbol argentí. I a banda del Mundial, el Mallorca ha encetat avui la tercera setmana de la pretemporada i aquest pròxim divendres els vermells viatjaran a Marbella, on disputaran el seu segon amistós. Serà dissabte a les 7 enfront l'AL Fatih Sports Club a l'Aràbia Saudita. La tercera prova arribarà poc més tard, el dia 30, quan el Real Mallorca s'enfrontarà a l'Elitat Jeddah, club de de l'Aràbia Saudita. Serà a les 10 del matí, aquell mateix dia tornaran a Palma. Això pel que fa a la pretemporada, però mentre a les oficines continua la feina per fitxar o donar sortida a jugadors. El nom del qual s'està ara més pendent, després de la continuïtat de Martin Valiant i Pablo Torre, és del català Jan Virgili. El futbolista té ofertes per abandonar el club mallorquinista, però els responsables de l'entitat vermella volen que es quedi al club. Seguirem molt pendents de com acaba la història amb el futbolista català. I demà s'obri la segona fase de la campanya d'abonaments del Real Mallorca per aquesta temporada 2026-2027, destinada als abonats que vulguin renovar el seu carnet. Aquest període permet als socis sol·licitar un canvi o una millora de la seva localitat a l'estadi de Son Moix. La gestió s'ha de fer exclusivament de manera telemàtica a través de l'àrea d'abonat de la pàgina web oficial del club, i durant aquest procés els abonats podran escollir qualsevol seient que estigui disponible, mentre que la seva localitat anterior quedarà lliure perquè pugui ser ocupada per altres aficionats. I avui els futbolistes de la Unió Esportiva Eivissa els ha tocat tornar a la feina. La UD Eivissa intentarà una temporada més el somiat ascens de categoria. Informa Víctor Sancho.
5: Primera sessió d'entrenament amb una Eivissa gairebé canviat del tot. Nou cos tècnic amb Raül John al capdavant i moltes cares noves a la plantilla, a més d'estrenar nova marca que vestirà els blau-cel aquesta temporada, com és la nord-americana Braindead. Hem vist 8 cares noves a la sessió d'avui. No s'han entrenat el migcampista mallorquí Pedro Ortiz i el mitja punta o extrem Liberto Beltrán, els dos darrers a arribar i que encara havien de passar reconeixement mèdic. Recordem que continuen en plantilla de la temporada passada Manu Pedrez, Ceo Baix, Iván del Olmo, George Masella i Javi Eslava. David Astals torna de sessió. Per completar la sessió amb Raúl Jona, del nou tècnic, han participat 7 jugadors del planter. Dos homes del primer equip, com Javi Eslava i Ismael Fadel, un dels fitxatges, s'han entrenat al gimnàs. Recordem, l'Eivissa no començarà la Lliga fins al darrer cap de setmana d'agost. Encara no està tancat el calendari de partits amistosos, però finalment el club sí que realitzarà dues estades fora de l'illa, a la Nucía, a la província d'Alacant i al País Basc. Els blau-cels jugaran entre 6 i 8 amistosos, alguns a l'estadi de Can Mises.
0: I acabem amb golf i amb un nom propi, el de Luna Sobrón, que s'ha proclamat campiona d'Espanya. Per quarta vegada ha estat el campionat d'Espanya de professionals femení celebrat a Navarra. La mallorquina es converteix en la primera golfista en aconseguir-ho tantes vegades. Fins aquí els esports.
8: Gràcies, Joan Gabriel. 16 minuts per arribar a les 8.
9: Informatiu vespre. IB3 Ràdio.
10: Chico, al lío, pide un crédito.
11: ¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
10: Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
12: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
8: Un quart d'hora per arribar a les 8, els joves amb un trastorn de salut mental i una addicció ja disposen a Menorca d'un recurs específic per abordar les dues patologies de manera conjunta. L'Hospital de Dia de Salut Mental del Mateu Orfila posa en marxa demà un programa intensiu que començarà amb 8 pacients. Gemma Carrasco.
13: L'Hospital de Dia de Salut Mental del Mateu Orfila estrena aquest dimarts un programa intensiu de patologia dual per a joves d'entre 18 i 35 anys amb un trastorn de salut mental i una addicció. Un nou recurs que ofereix atenció especialitzada i intensiva per afavorir la recuperació dels usuaris. Sentim la consellera de Salut, Manuela García.
14: Facilitarà el que sea evite un ingreso hospitalario, evite el que de alguna manera recaiga y sobre todo que se sienta muy acompañado durante todo este proceso.
13: S'adreça a persones amb una realitat clínica especialment complexa, ho explica Vanessa Gumí, la directora de Projecte Home.
15: Dificulta l'abordatge, l'adherència, la motivació, ells ho han dit, vull dir, l'índex de recaigudes contínues és elevat, amb la qual, com deia abans, tot el que siguin recursos que ajudin a aconseguir major estabilitat, crec que pels professionals que fan feina en salut mental i addiccions és important.
13: Les associacions de familiars celebren la posada en marxa d'un servei que feia anys que reclamaven, però van més enllà. Lina Salorta és presidenta de l'Associació de Familiars de Malalts Mentals de Menorca.
16: Hi ha tot un perfil de persones més grans amb problemes també d'addiccions i salut mental que queden de fora. I es veu que és un programa pilot i estem super contentes i fantàstiques i agraïdes. Però sí que demanarem més. Demanarem per aquestes persones que ho pateixen i que tenen més de 35 anys, que n'hi ha moltes.
13: Es preveu que una trentena de persones passin cada any per aquest programa, que inclou tallers terapèutics, sessions de grup, suport familiar, prevenció de recaigudes i controls toxicològics periòdics, entre d'altres.
8: I no deixant Menorca, perquè el catàleg de medicaments no atura de créixer, per això la cooperativa farmacèutica de l'Illa ha arribat a un acord per poder oferir ràpidament fins a 30.000 productes a les farmàcies de l'Illa, Carles.
17: Cada dia surten diferents repartiments des dels magatzems de Cofarme per abastir les 41 farmàcies de Menorca. La cooperativa distribueix els medicaments i productes sanitaris que després les farmàcies dispensen als pacients. Cofarme treballa amb més de 30.000 referències, però només en té unes 15.000 en estoc. Fins ara, quan una farmàcia demanava un producte que no era al magatzem, calia encarregar-lo als proveïdors i l'espera podia allargar-se 5 o 6 dies. Sentim Guillem Pons, gerent de la cooperativa farmacèutica.
18: La comanda arriba al laboratori, ells t'ho serveixen, posa li això 3-4 dies que arribi aquí, després prepara aquí el servidor. En canvi, amb aquest nou acord, la farmàcia no té que fer res, directament t'ho demana pel seu sistema informàtic, jo mesur que ho he demanat i se'n va tot sol cap a Catalunya i ja directament ja m'envien la mercancia.
17: Amb la nova aliança entre cooperatives farmacèutiques, aquests encàrrecs arriben ara en només 24 hores o com a molt en 48, cosa que dona capacitat de resposta a les farmàcies de l'Illa. És Cristina Pons, de la farmàcia Pons Landino.
19: Així, quan no, a Cofarme no hi ha una cosa, doncs automàticament se demana a lo que deien Cofarme 2. Va per una altra via, s'entra d'una manera diferent i és una manera de pues, no fer zeros i donar servei al client. Dents zeros, quan a Cofarme no n'hi ha, entonces li tens que dir al client pues, que no ho tens. I així ho tens d'una manera àgil.
17: L'acord reforça la capacitat de subministrament de Cofarme i redueix els temps d'espera perquè els menorquins puguin accedir en poques hores als medicaments que necessiten.
8: Nou revés per a José Luis Zapatero. El seu soci d'anàlisi Relevante assegura que l'expresident marcava els passos i admet una comissió de l'1% per intermediar en el rescat de 53 milions d'euros concedit a l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. Maria Tomàs, bon vespre.
20: Bon vespre. L'empresari Julio Martínez ha presentat un escrit a l'Audiència Nacional al jutge José Luis Calama, que investiga el cas Plus Ultra 24 hores abans de la seva declaració com a imputat. La seva defensa explica que ho fa per col·laborar i contribuir a l'esclariment dels fets que s'investiguen. En dona més detalls, explica que un dels primers clients de l'empresa que té l'expresident va ser Plus Ultra i que la primera notícia que va saber sobre l'aerolínia va ser el maig del 2020, quan Zapatero li va avançar que rebria una trucada dels directius d'aquesta companyia.
8: Més notícies de l'àmbit estatal i internacional. La Policia Nacional investiga la mort a punyalades d'una dona de 30 anys a la localitat malaguenya d'Antequera. De moment no es descarta cap hipòtesi, tampoc es descarta que sigui un nou cas de violència masclista.
20: La víctima està localitzada sense vida, lesions d'arma blanca, un habitatge d'Antequera. Els agents investiguen el succés, també volen aclarir si està relacionat amb el suïcidi d'un home de 35 anys que s'ha produït a la mateixa localitat.
8: A l'espera de si aquest cas es confirma com a violència de gènere, ja són 29 les dones assassinades enguany per violència masclista.
20: El Ministeri d'Igualtat ha actualitzat les xifres després que s'hagi confirmat el cas d'una dona a la província de Madrid. La víctima, de 31 anys, tenia un fill i dues filles menors d'edat. Estava ingressada des del mes de febrer i va morir divendres. Dos sicaris contractats presumptament pel seu marit li varen calar foc.
8: El telèfon 016 és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència de gènere. És gratuït i no deixa rastre si s'esborra del registre de telefonades. I el preu de la bombona de butà es dispara un 16% després de la fi de la rebaixa de l'IVA. Passarà dels 15 euros fixats en la darrera revisió a gairebé 18.
20: Finalitza així la rebaixa de l'IVA del 21 al 10% i també la reducció temporal de l'impost d'hidrocarburs. La bombona s'encareix així 2,44 euros, una de les pujades més pronunciades dels darrers anys.
8: I l'evolució de l'incendi a la serra nord de Guadalajara obliga a noves evacuacions i confinaments.
20: Concretament, la direcció d'emergència de l'incendi ha evacuat la localitat d'El Pedroches i ha confinat la població d'altres 6 municipis. D'aquesta manera, més de 1.200 persones de 34 municipis ja han hagut de deixar els seus habitatges i un total de 14 poblacions han estat confinades. Aquest incendi s'ha convertit ja en el més gran de la història de Castella-La Manxa i ha calcinat 26.000 hectàrees. L'altre incendi forestal, el de la localitat saragonsana d'Orés, ha pogut ser controlat després de cremar 15.000 hectàrees.
1: I mostres de condol per la mort del secretari d'Estat d'Habitatge, David Lucas, als 58 anys. Fa 3 setmanes havia suspès la seva agenda per a sotmetre's a un tractament oncològic.
20: El president del govern estatal, Pedro Sánchez, ha lamentat la mort del secretari d'Estat, de qui ha destacat la seva defensa incansable del servei públic i el seu compromís amb l'estat del benestar. També el conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, ha expressat les seves condolències als familiars, companys i amics i ha mostrat el seu suport a la ministra del RAM, Isabel Rodríguez.
1: I l'actualitat internacional està marcada avui pel relleu a Downing Street. Keir Starmer ha finalitzat la seva etapa com a primer ministre britànic.
21: I'm about to visit His Majesty the King to offer my resignation and close the book on my time as Prime Minister.
1: Starmer ha presentat la seva dimissió i ha agafat el relleu Andy Burnham.
22: I have just come from Buckingham Palace, where I have accepted His Majesty the King's invitation.
1: Burnham ha rebut l'encàrrec del rei de formar govern.
20: L'exbalde de Manchester s'ha convertit en el 7è primer ministre britànic en només una dècada. Assumeix el càrrec amb l'economia estancada i el deute públic disparat. Entre els seus reptes hi ha de contenir l'encariment de l'energia i el cost de la vida, a més de frenar Reform UK i el partit d'extrema dreta que lidera les enquestes del febrer de 2025.
1: I la Comissió Europea ha multat AliExpress amb 550 milions d'euros per haver venut juguetes i cosmètics il·legals i d'imitació, que a més eren perillosos.
20: Brussel·les acusa la plataforma xinesa de comerç electrònic d'incomplir la normativa europea pel que fa a productes il·legals i falsificats i considera que no ha avaluat ni mitigat adequadament els riscos que comporta. Aquesta sanció arriba arran de la investigació que la Comissió Europea va obrir a AliExpress el març del 2024 i poc mesos després de la multa més alta fins ara per incompliment de la normativa europea. Recordem que Temu va ser sancionada també el mes de maig amb 200 milions d'euros també per vulnerar la normativa europea de serveis digitals.
1: I abandonant la crònica cultural, vos explicant que l'equip de govern de Menorca confia que l'autoritat portuària autoritzi aviat la instal·lació de càmeres de control de vehicles al port de Mahó. Ho ha reconegut el conseller de Mobilitat, Juan Manuel Delgado, al ple del Consell Insular, Axel Camarasa.
23: Delgado ha detallat que ja s'ha enviat tota la documentació i informació tècnica requerida per l'ens portuari per poder procedir a iniciar el recompte de vehicles que accedeixin a Menorca. La principal dificultat és la protecció de dades dels vehicles i ocupants. Al port de Ciutadella ja estan instal·lats els dispositius per llegir les matrícules i controlar els fluxos d'entrada i sortida.
24: Por lo que esperamos tener la autorización en breve y proceder a la instalación de la misma forma que se hizo en el puerto de Ciudadela, donde está funcionando la cámara satisfactoriamente y aportando los datos necesarios.
23: A explicacions que ha donat a preguntes de Més per Menorca, que reclamava que les dades dels vehicles a cada port fossin públiques. També que la naviliera Corsica Ferris faciliti aquesta informació. És, de fet, l'única que opera el dic de Somblanc que no ha signat l'acord. La proposta ha estat rebutjada i tampoc ha prosperat la iniciativa del PSOE per iniciar la modificació de la llei reserva de biosfera que ha de donar garanties jurídiques a la limitació de vehicles. Així ho ha defensat la portaveu Susana Mora.
25: Si han arribat a un punt de consens en la limitació d'entrada de vehicles, tenint les eines en el nostre abast i la capacitat d'arribar a acords, comencem fent feina ja amb una taula de negociació, passem els acords que surtin d'aquesta taula de negociació per esple, per validar-los i que tinguin entitat suficient per després ser tramitats davant del Parlament amb l'acord de totes les forces polítiques. I en paral·lel, paguem feina amb aquest reglament necessari perquè el 27 després no ens trobem que tenim llei per no tenir reglament i no podem tornar a aplicar la mesura.
23: L'equip de govern ho ha rebutjat, assegurant que ja està treballant-hi, mentre que Més per Menorca nega que sigui necessari fer aquesta modificació legislativa.
1: 4 minuts per arribar a les 8, moment per la cultura. Avui, dia 20 de juliol, a Santa Margalida, patrona de Felanitx, on surten els cavallets, una tradició que remunta al segle XVII. El primer ball, però, ja el varen fer ahir capvespre.
20: I en uns minuts, a les 8, comença l'Eucaristia Solemne a la parròquia de Sant Miquel, en què cantarà la coral del municipi. En acabar la sortida, dansaran els cavallets amb els gegants Macolí i na Maria Enganxa, acompanyat dels dimonis i caparrosa. I ja varen partir de la Casa de la Cultura del Poble i després feren un recorregut pel carrer acompanyat de dimonis i caparrots.

0: I La Granja actuarà aquest dijous a Can Tàpera a Palma en un concert diferent de l'habitual. Serà a les 8:30 del vespre en un entorn natural i en un format més íntim que obligarà la banda a deixar per un dia el seu vessant més rebel. La banda, una de les formacions més representatives del panorama musical mallorquí, repassarà algun dels seus temes més coneguts en un concert que combinarà nostàlgia, energia i esperit estiuent. Ho explica el seu cantant Guillem Porcel.
1: Concert un poc, diria jo, un poc familiar, en el sentit que se comença prest i l'aforo està bastant limitat perquè és un poc la idea d'aquest tipus, se vol fer coses petites, no... s'entorna molt guapo, però sí que és molt obert i no se pot muntar pues, molt de sarau i molta bronca fins a quines hores i a quin nivell de concert.
0: La Granja ha preparat un repertori pensat tant per als seguidors de sempre com per a qui vulgui redescobrir una de les bandes de referència de la música feta a Mallorca.

0: Escollir les cançons no és fàcil. Amb més d'un centenar de temes publicats, Guillem Porcel fa broma assegurant que després de cada concert el públic sempre recorda les cançons que han quedat fora del repertori.
1: Mai en sa vida m'ha vengut, jo no recordo mai, un cop un dia, que bé que heu tocat los chicos que han dit això. Ningú. Sempre s'hi hem de dir, ostres, no heu tocat Isabel. Ostres, no heu tocat no sé què. Ja, però no han tocat el 25, vull dir, alguna, tot el agregat.
0: En qualsevol cas, aquesta serà només una de les cites d'un estiu que la banda afronta amb una extensa gira de concerts d'arreu de l'illa.

Informació de qualitat. A Ràdio Artà Municipal, 107.9 de la freqüència modulada, Artà, 107.3 a la Colònia, o radioartà.cat a través d'internet.

0: un animal destrozando esa puerta para no volver a entrar.
1: Gracias.
2: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

Ja, l'escolta. I tu?

Hola, sóc la Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.
1: You know what it is? Yeah. That's a pretty hard way to get into it all. It's teardrops, artificially produced tears on my pillow. Little Anthony and the Imperials.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el Palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: la libertad. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: de Colombia para el mundo, papá.
1: Ay, compadre Wander. Ay, compadre Lalo.
2: Oye, Vallenato 2000 Terrify.
3: Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Band, moda que te fa brillar. T'esperam.
4: Como me duele,
5: Julio Volpio.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Ja, let's go.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Assajarem algun dia o no?
1: Bueno, clar, traiem agenda, has de fer.
0: Jo l'agenda la meva la tinc mullada.
2: Que cabra, oi?
3: Sí, cansa molt.
4: La banda.
3: Perdó.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Ai, quins extraterrestres més originals. Van amb motos d'aigua dins hiperespai i una espasa làser en sa mà. Que guai, que guai. Toquen flautes, toquen flautes.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: radyoda. Sensel.com.
1: Jo l'escolto. I tu?

Força d'anys d'estar-hi, malaguanyats per mi, si ara us heu fos. No us recordo prou bé,

Es llit i se me neia un tren amb molta gent que em vol sortir. Recordo aquell pitar que em

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: gusta. Radio Horda. Radio Horda. Sensat.
1: Jo l'escolto. I tu?

T'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerun, Guinea Equatorial, Gabon, República del Congo.